toc, toc, toc, què és això? El bigot de Montescot. Qui és aquí? El bigot de Sant Martí. Què és això? El bigot de Montescot.

càlides, enfilar-te amb les àligues al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

Defugint-ho en el lloc, descobriràs dins de tu el llop, que amb tu va l'infern i la glòria, que amb qualsevol decorat i en tot moment, amb qualsevol repartiment, es repeteix la història. Defugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú, per a qualsevol sendera. Aplegar

0: Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances...
2: Escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

sonàmbuls que han escrit la seva vida en vers. Hi ha veïnes que han dormit sempre amb un ull obert des d'un racó de l'univers.

A les oïdes de Roferatu arribaren notícies de terres llunyanes. Més enllà del nord hi ha el temple ocult de Hiperborea. Cal protegir el Sancte Sanctorum de la mirada de Medusa.

L'energia d'anar amb la cara ben alta i em dones la valentia per ser el gos que bordi més. Ets la font que sempre raja, ets el silenci que calma, ets la música quan balles, ets l'abans, l'ara, el després. Tu em llepes les ferides.

dolça, ets el luxe que no es compra, ets la carn que no està en venda, la brújula pel pilot. Tu m'ensenyes les paraules que necessito per moure, ara que no hi ha clemència i tot és publicitat. Ets la mà que obre la gàbia, ets l'esquer de tots els peixos, ets la carícia encerclada per tanta vulgaritat. Tu m'exigeixes decència, justa de pes i de mida, tota

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

the Sisters of Mercy, they are not departed or gone.

0: Ràdio Arrels.
1: A joc, 95.5.
2: Fernando Pessoa va desar les ulleres i es va dormir. I els que escrivien per ell van deixar-lo sol. Finalment tot sol. I així la pluja obliqua de Lisboa el va abandonar. I finalment va parar de fingir els fulls, de fer mal als fulls. I va plegar d'emmascarar-se darrere de tants noms, oblidant Ofèlia per buscar un sentit que no hi és. I al final demanar-li excusa si t'he deixat anar de les mans.

construir un univers delirant sense amor, on totes les coses estan cansades d'existir per un profundíssim dolor. I va oblidar que el misteri dels estels no pertany a l'or, i es va enfonsar en la pena d'aquell brillar inútil, d'aquell brillar llum.

es dressen erms i desolats. Els dic tot page, escolteu arbres, escolteu, que us morfoneu tan despullats. Si el vent us està

mat. Li dic, escolta, llenca xorca, escolta, que ara xamegues de neguit. Cap sol d'estiu podrà secar-te.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
1: Ràdio Arrels,

francès. T'entendran, no t'entendran, no t'entendran. Parlava a mi mateix i em deia: si dius que no ets folquet de Marsella i que cantant et ve a la memòria allò que cantant pretens oblidar, t'entendran, no t'entendran, no t'entendran. Parlava a mi mateix i em deia:

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Torna una petita tramuntana que ens dona un cel més lluminós que ahir i doncs encara sol i calor. A Cerdanya continuen bufant aires del sud, passen alguns bancs de núvols però sense conseqüències, a part potser a l'Alba i Espí on podem tenir alguns ruixats. Per les màximes, 27 a la Torre de Querol i els Angles, 26 a Bolquera, 28 a Prats de Balaguer, 32 a Marquixanes i Nefiac, 34 a Estagell i Elna, 32 a Cervera, 33 a Morillàs. L'aigua del mar és a 25 graus. L'índex UV va de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya. Avui és Sant Justa i Santa Rufina i a l'església Sant Justa i Santa Rufina de Prats de Molló tindran fins a 31 graus. És també Sant Aleix i Sant Arlet.
0: Ràdio Arrels, a Tuí, 95.
3: Una hora 100% en català.
0: Ràdio Arrels.

l'esperit lliure. Repara les consciències trasbalsades. Acull les animetes desdonades. I no fa escarafalls i es mor de riure. El lliure esperit sant. El sant

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Prina, tinc 8 anys i m'agrada l'estiu perquè a la fi de l'any van tots cantar.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels, escolteu l'hora fresca, soc la Lauriane Penyé i serem junts fins a les 9. Però abans de continuar el nostre programa, l'Enric ens presentarà la meteo.
5: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Torna una petita tramuntana que ens dona un cel més lluminós que ahir i doncs encara sol i calor. A Cerdanya continuen bufant aires del sud, passen alguns bancs de núvols però sense conseqüències, a part potser a l'Alba i Espí on podem tenir alguns ruixats. Per les màximes, 27 a la Torre de Querol i els Angles, 26 a Bolquera, 28 a Prats de Balaguer, 32 a Marquixanes i Nefiac, 34 a Estagell i Elna, 32 a Cervera, 33 a Morellàs. L'aigua del mar és a 25 graus. L'índex UV va de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya. Avui és Sant Justa i Santa Rufina i a l'església Sant Justa i Santa Rufina de Prats de Molló tindran fins a 31 graus. És també Sant Aleix i Sant Arlet.
4: A continuació, una notícia important a Ràdio Arrels. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha pronunciat sobre el cas dels líders independentistes sud-catalans exiliats. Havien rebut una amnistia de la part del govern espanyol, però molts d'entre ells no han encara pogut entrar a casa. Un d'entre ells és en Lluís Puig, que ens dona el seu testimoni aquí a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
7: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb seu a Luxemburg, s'ha pronunciat aquest dijous sobre el cas dels líders independentistes catalans i també dels CDRs, que han rebut una amnistia per part del govern espanyol, però molts dels quals encara no han pogut tenir les conseqüències d'aquesta amnistia, sobretot per part dels exiliats, que encara no han pogut tornar a casa. I un d'aquests exiliats, el coneixem bé a Catalunya Nord, que de fet aquí diu que és refugiat, i era el conseller de Cultura els últims mesos d'aquell govern, és el Lluís Puig. Bon dia, Lluís.
4: Molt bon dia a tota Ràdio Arrels.
3: Primer de tot, quina valoració en feu d'aquesta sentència, d'aquest pronunciament del Tribunal de Luxemburg?
4: Bé, és una nova victòria més en la justícia europea, que des que vam decidir enfrontar-nos a la justícia europea i presentar-nos-hi, sempre ha estat una victòria darrere una altra. Primer jo vaig viure dues sentències des de Brussel·les de que no m'extraditaven, després una tercera sentència ja en el TJU, en el Tribunal de Justícia de Luxemburg, també sobre el tema de la meva extradició, on van definir aquell concepte que es va fer famós de grup objectivament identificable, els GOI, i ara aquesta quarta vegada, que també l'he vist en primera persona. Per tant, sí que és lenta la justícia, si vols, però en tot cas és evident que a Europa no s'entén que aquest tema polític s'hagi posat en mans de tribunals i com a delictes penals. Tothom sap que no vam fer cap delicte penal. I imagina't, nosaltres a l'exili, però els que estaven acusats de terrorisme, els membres del CDR, ara poden respirar tranquils, cosa que la llei que vam aconseguir que s'aprovés ha permès. Per tant, un dia avui d'alegria, un pas més en la lluita que portem.
3: Clar, de fet, que el Tribunal de Luxemburg més o menys es pronunciaria a favor d'aquesta amnistia era alguna cosa que els que més o menys en sabien del tema ho donaven no del tot per fet, però que era el més esperable. Però encara així, almenys he tingut la impressió que la reacció de tothom ha estat molt bona. Ha sigut fins i tot aquest pronunciament de Luxemburg millor del que esperaven els advocats o del que esperàveu vosaltres mateixos?
4: Sí, si cap encara millor, perquè l'advocat general va fer el seu informe, el va fer públic el novembre, se m'ha recordat que era novembre o desembre, i ja era bo. Però en tot cas la sentència d'avui encara ho reafirma i ho amplia més, els conceptes. En cap moment planteja que independitzar-se de Catalunya sigui un delicte, no en parla en cap moment d'aquest tema, no? Evidentment ho senyeix la repercussió econòmica que hagués pogut tenir això a nivell europeu, que no la va tenir, és evident, i tothom ho sap, però en tot cas ja dic que és una sentència aplastant, abrumadora i d'una claretat inqüestionable, vaja, en definitiva. Per tant, la màxima instància dels tribunals europeus, que és on realment es veu l'Europa que es vol construir, ho ha deixat ben clar. Aquest és un tema que no s'havia d'haver judicialitzat i que políticament s'havia d'haver parlat, negociat, com segueix fent falta que, tornant a l'àmbit polític, es facin propostes, es negociï i es parli, perquè no s'ha avançat res, no ha canviat res. Ningú ha fet una proposta alternativa a la proposta que volíem el 2017. No, ningú ha fet una proposta alternativa per Catalunya i per Espanya. Per tant, estem en el mateix lloc, és evidentíssimament.
3: Clar, ara aquesta sentència de Luxemburg és molt clara, però ara s'ha d'aplicar als tribunals espanyols i això, clar, esteu pendents a Puigdemont, Comín i tu, Lluís Puig, per poder tornar a Catalunya Sud, però també molts altres acusats, alguns dels que han passat a presó, doncs perquè tenen càrrecs d'inhabilitació, per càrrecs així. Teniu alguna certesa o algun tipus d'idea de quan es farà aquest tràmit, primer del Constitucional i després del Suprem, per realment que l'amnistia sigui efectiva?
4: Tot apunta que ha de ser a la tardor quan el Tribunal Constitucional resolgui els nostres recursos d'empara. Tot apunta a la tardor. Ara bé, fa molts mesos que el Constitucional ja va declarar que aquesta llei era constitucional. Per tant, tampoc s'entén que el Tribunal Constitucional hagi volgut allargar tant. No feia falta esperar aquesta sentència per resoldre els nostres recursos. Ho ha volgut fer, vol dir que està jugant amb un calendari, està fent política. Volies que no, política en el sentit de gestionar els tempos en quin moment pot ser més adient. I, evidentíssimament, si a la tardor el Constitucional resol el nostre favor, com no té altra alternativa, jo diria, doncs caldrà veure si el Tribunal Suprem és capaç d'inventar-se alguna argúcia, alguna locubració o alguna literatura de jurídica per seguir esquivant el tema. Vol dir que no ha acabat res, falta tots aquests tràmits i veurem quan s'acaba tot això.
3: Per tant, s'interpreta com una victòria aquest cas de la sentència, però fins i tot tenint en compte que els tribunals haurien de simplement acatar i fer complir l'amnistia, no teniu massa certesa de que abans de cap d'any pugueu tornar a estar al sud?
4: Cap certesa. Coneixem amb qui ens enfrontem, coneixem abans de qui estem a nivell espanyol i sabem que ho gestionaran pels seus interessos quan més els convingui. Malgrat això, és evident que la llei que es va aprovar a les Corts espanyoles no té marxa enrere i tard o d'hora, lluitant el que calgui, s'haurà d'aplicar. Però repeteixo, ningú ha fet cap proposta de solució per la relació Espanya-Catalunya, Catalunya-Espanya. Per tant, en el moment que els CDRs quedin amnistiats, totes les altres causes quedin amnistiades, el Tribunal de Comptes desfaci el garbuix de tinglados econòmics que ha volgut muntar i el Suprem ens deixi retornar, estarem com el dia 1. Simplement hauran passat 9 o 10 anys. Per tant, quan diem cal persistir, no vol dir que calgui persistir només pel fet d'estar a l'exili. Cal persistir amb la voluntat del poble de Catalunya en gestionar-se i fer les coses d'una altra manera.
3: Lluís Puig, moltes gràcies per atendre'ns un dia més.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Fins sempre.
0: Radio Arrels, a Salelles, 95.

La crònica CO2 presentada per l'Albert Noguer. Avui es parlarà de Marea Negra, però abans, Mírala, de Dr. Prats.

0: crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Millor una marea negra que consumir el petroli implicat en l'accident. Bon dia. Un científic i un economista alerten en un estudi que els danys climàtics quotidians haurien de ser percebuts com autèntiques catàstrofes, sovint més greus que esdeveniments puntuals d'alt impacte mediàtic. L'exemple que posen és la marea negra de l'accident de la plataforma Deepwater Horizon, que el 2010 va provocar la mort de 11 persones, el vessament de 200 milions de galons de petroli al Golf de Mèxic i un cost de més de 65 milions de dòlars. Els autors remarquen que si tot aquell petroli s'hagués refinat, venut i cremat, les emissions de CO2 haurien causat encara més víctimes. Unes 325 morts addicionals a llarg termini per l'augment de les temperatures i centenars de morts prematures cada any derivades de la contaminació atmosfèrica. Malgrat aquests impactes, el debat públic i polític tendeix a reaccionar més davant tragèdies visibles amb víctimes identificades que davant les xifres estadístiques associades al canvi climàtic. La diferència d'impacte emocional i jurídic rau en la causa immediata dels fets. Mentre que a Deepwater Horizon la connexió entre l'accident i les morts era directa, en el cas del clima les víctimes es relacionen amb emissions disperses al llarg del temps. Tanmateix,

0: Ells, la ciència de l'atribució, permet avui enllaçar de forma precisa amb tones de CO2 amb danys concrets, obrint la porta a reclamacions legals. Els autors d'aquest estudi insisteixen que la venda i combustió de combustibles fòssils tenen conseqüències clares i quantificables sobre la salut i el medi ambient i que és urgent que les lleis i els tribunals es posin al dia per reflectir aquesta realitat.
1: Estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

D'aquí 2 minuts arribem a 2 quarts, però abans d'escoltar l'Enric amb la meteo, us proposo un poc de música pop amb la Venus.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Escolteu l'hora fresca a Ràdio Arenys. Són les 7:30. Per ara l'Enric Balaguer ens parlarà del temps que farà avui.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arenys.
4: Bon dia. Torna una petita tramuntana que ens dona un cel més lluminós que ahir i doncs encara sol i calor. A Cerdanya continuen bufant aires del sud, passen alguns bancs de núvols però sense conseqüències, a part pot ser a l'Alba i Espí on podem tenir alguns ruixats. Per les màximes, 27 a la Torre de Querol i els Angles, 26 a Bolquera, 28 a Prats de Balaguer, 32 a Marquixanes i Nefiac, 34 a Estagell i Elna, 32 a Cervera, 33 a Morellàs. L'aigua del mar és a 25 graus. L'índex UV va de 8 a la Plana fins a 10 a la muntanya. Avui és Sant Justa i Santa Rufina i a l'església Sant Justa i Santa Rufina de Prats de Molló tindran fins a 31 graus. És també Sant Aleix i Sant Arlet.
1: Cada dia us proposem les efemèrides d'Andarroc. Avui es parlarà del primer concert de So Tridimensional.
5: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 17 de juliol del 1992 s'estrena a Barcelona el primer concert amb so tridimensional al món. Era en el marc del Festival Olímpic de les Arts amb l'espectacle Pervers, música de Lluís Llach. A la demanda del Comitè Internacional Olímpic per la 25a Olimpiada, la de Barcelona, es va fer una planificació específica quant a programa cultural. El Festival Olímpic de les Arts va comptar amb exposicions i mostres d'art escènic. No hem trobat cap enregistrament d'aquest espectacle. Escoltem, doncs, un tema d'un altre espectacle fet per Lluís Llach l'any 1993, Un pont de mar blava. El títol és Lentament comença el cant, amb la veu de la grega Nena Venezzano.

0: Fins aquí lentament comença el cant de l'espectacle Un pont de mar blava amb música de Lluís Llach i la veu de Nena Venezzano.
1: D'aquí poc la crònica Punts de llebre. Avui es parlarà del llibre de Josep Casulleres, Dies d'agost.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
2: Josep Nolar Casulleres, bon dia.
3: Hola, bon dia, com esteu?
2: Bé. Comentàvem doncs, aquest llibre amb el títol Tres dies d'agost i bàsicament expliques els moviments que va fer el Puigdemont aquells dies que va tornar a Barcelona, no?
3: Sí, exacte. És una crònica convertida en llibre, per tant és una crònica extensa sobre com s'ho va fer el president Puigdemont per poder arribar d'incògnit al centre de Barcelona a l'agost de l'any passat, ara aviat farà un any, no? I de com ho va poder fer tenint en compte que hi havia una ordre de detenció vigent, que encara avui és vigent, contra ell, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, no? Llavors, per tant, reconstrueixo tot l'operatiu que va fer possible que Puigdemont pogués arribar dos dies abans del 8 d'agost, que era quan hi havia el ple d'investidura de Salvador Illa previst i que ell s'havia compromès a assistir-hi, no? Doncs com va poder arribar a Barcelona dos dies abans i que ningú el detectés. I també com s'ho va fer per poder esquivar tots els cossos policials de l'estat espanyol, començant pels Mossos d'Esquadra, que volien donar compliment a aquesta ordre de detenció, doncs com va ser possible que pogués marxar, que no el poguessin detectar i se'n pogués tornar de nou cap a l'exili, no? Llavors, sí, efectivament, és la reconstrucció de tots aquests moviments i també la descripció de tot l'ambient polític i de tots els moviments estratègics que hi va haver al voltant d'aquesta acció tan, tan sorprenent, no?
2: Clar, de fet, en el llibre contradius el relat oficial de la policia dels Mossos que diuen que van perseguir un cotxe blanc i tu dius que això no va passar ben bé així.
3: Exacte. El que he pogut fer a partir de reconstruir els fets amb les veus de nombrosos testimonis amb qui he pogut parlar, han permès doncs, reconstruir els fets de tal manera que no, les coses no són com les presentava de manera oficial Mossos d'Esquadra l'endemà mateix. No? Pel que fa a aquest episodi en concret, el que he pogut contrastar és que aquest únic agent dels Mossos d'Esquadra que va veure com Puigdemont i Jordi Turull entraven en el cotxe blanc, que efectivament va sortir de l'aparcament de l'Arc de Triomf i se'ls van dur, doncs com aquest únic mosso no va fer una persecució per molts carrers de la ciutat de Barcelona durant 2 quilòmetres, que deia el relat oficial de la direcció de Mossos, fins que al final el va perdre a última hora per culpa d'un semàfor que es va posar en verd a l'últim moment, sinó que el que jo he pogut comprovar és que el mosso sí que va empaitar el cotxe inicialment, però que ho va fer durant uns 30 o 40 metres fins al primer semàfor amb què es va trobar el cotxe, que es va posar en vermell, i que aquest mosso va estar al costat del cotxe durant un minut, gairebé, un minut de rellotge al costat del cotxe sense fer cap intent ni cap acció de voler-los detenir. No? El per què es va comportar d'aquesta manera, això sí que no ho hem pogut aclarir ni saber, però sí que efectivament això diguéssim que és ben diferent del relat oficial que hi va haver. No? És a dir, aquí doncs que és puc reconstruir amb molt detall què és el que va passar durant aquells minuts i durant aquells segons en què aquest mosso va estar allà al costat del cotxe sense fer res. Llavors el cotxe va arrencar, va continuar i el mosso no els va empaitar.
2: Per què creieu, Josep Casulleres, que els Mossos van mentir en aquest relat oficial? Era una mica per cobrir-se les espatlles o com va això?
3: Sí, és a dir, tot el relat dels Mossos, l'endemà mateix d'aquell ple d'investidura i de la arribada fugaç del president Puigdemont, jo crec que tot aquell relat s'ha d'entendre en el sentit de que necessitaven exculpar-se davant del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que és el que manté l'ordre de detenció i és qui va interrompre les vacances fins i tot per poder, esperant que li portessin detingut a Puigdemont, no? Llavors els Mossos havien d'argumentar que havien fet tot el possible per poder-lo detenir, però que no ho havíem, no se n'havien sortit. I això també explica que quan van saber aquell matí que Puigdemont se'ls havia escapat, doncs la direcció dels Mossos van engegar l'operació Gàbia, no? De tancar tota la ciutat, de posar controls per tot arreu, i que va ser molt polèmica aquella decisió per tots els inconvenients que generen els ciutadans, no? Però això ho van fer també per poder justificar davant de Pablo Llarena que havien fet tot el que era possible i tot el que era a les seves mans per poder-lo detenir. I crec que també aquesta versió no real del que va passar amb aquest mosso que va empaitar el cotxe de Puigdemont, crec que això també té a veure amb aquesta necessitat de donar explicacions a Llarena.
2: Clar, ja va passar una mica el mateix amb el cas de les urnes. Hi ha gent que diu que quan es fa una cosa així, diguem que funciona, que no caldria explicar-ho massa per si després sí. es vol fer servir aquesta estratègia. Enteneu que hi hagi gent que cregui que és inoportú fer un llibre d'una acció com aquesta?
3: Sí que ho entenc des d'aquesta lògica que tu deies. El que passa que jo també hi ha una primera qüestió, que és que nosaltres com a periodistes crec que tenim l'obligació de poder explicar i de poder fer entendre els fets més rellevants que tenen lloc al nostre voltant, no? I políticament aquest fet va ser d'una rellevància molt gran, no? I a més, el fet que no que passés d'aquesta manera tan imprevista crec que justifica que es pugui explicar bé què és el que va passar, també per posar un valor. És a dir, aquí jo he pogut reconstruir tots aquests fets perquè hi ha hagut molta gent que va participar en aquell operatiu, ha fet el pas de voler-m'ho explicar. I m'ho han volgut explicar perquè justament se sabés ben bé què és el que va ser allò, per posar un valor i per treure pit d'aquella acció que, segons ells i tal com va anar, va ser una acció de derrota de tots els aparells de l'Estat, no? Llavors, posar en valor això, jo crec que també li dona sentit a poder-ho explicar. I una altra cosa que em deien aquestes persones amb qui he pogut parlar jo, no? És que si algun dia s'ha de fer alguna altra cosa, no es farà exactament el mateix. Mai es repetirà una operació com la del 8 d'agost. Això segur, això serà impossible fer-ho igual. Es faran altres coses i es faran coses molt diferents. El que volien que quedés clar, i crec que amb el llibre queda clar, és la capacitat d'un grup reduït de persones de fer coses molt grans, no? O sigui, de fer coses d'un impacte molt important i de burlar tots els cossos policials d'un estat. Per tant, sí que entenc aquesta objecció, aquesta crítica, però jo la matisaria amb tot això que ara us he explicat.
2: Clar, queda entès aquest matís. I, de fet, amb el que ara comentaves, crec que hi ha també una part de la gent que no ha acabat d'entendre què va ser aquesta operació. Fent el llibre, creieu que és una mica això, és demostrar que hi ha aquesta força o era una altra cosa? O ser l'atenció el dia de la investidura d'un president, en aquest cas espanyolista, quin era l'objectiu, diguem, d'aquest dia en fer aquesta acció tan forta?
3: Clar, d'entrada, l'objectiu del president Puigdemont era poder assistir al ple d'investidura i fer el seu discurs assumint que seria detingut i empresonat tot seguit. Ell ho havia interioritzat molt i s'havia preparat molt tant personalment com políticament i havia deixat previstes tota una sèrie de coses a fer, en el llibre. Per tant, sí, hi havia d'entrada aquest objectiu. El que passa que la detenció, que la tenia molt coll avall Puigdemont i tot el seu entorn, ell tampoc volia que fos una detenció de qualsevol manera o a qualsevol preu. És a dir, no volia ser detingut enmig d'un carrer o a l'entrada d'un parc com el de la Ciutadella. Ell pensava, si m'han de detenir, que sigui perquè jo he pogut arribar fins al Parlament, perquè li volia donar aquest sentit institucional i perquè això, sobretot, era el seu compromís electoral de les eleccions del mes de maig, que ell va dir i es va comprometre tant sí com no a que seria present en el ple d'investidura, encara que no fos per la seva investidura. I ell no podia faltar a aquesta paraula perquè s'hi jugava la credibilitat política. I, per tant, era una mica captiu d'aquest compromís, en realitat. Aleshores, quan ho va dir, el mes de maig, pensava que la llei d'amnistia s'hauria aplicat correctament. Quan va arribar l'hora de la veritat, va veure que la llei d'amnistia, en el seu cas, no s'aplicava correctament perquè hi havia una rebel·lió judicial en marxa per no aplicar-la, i no aplicar-li a ell, concretament. I, malgrat tot, el sentit que li volia donar era, doncs, jo tornaré perquè tinc aquest compromís polític i perquè també el fet de tornar amb aquestes condicions posarà en un mirall l'estat espanyol, que és un estat que el seu poder judicial és incapaç d'acceptar l'entrada en vigor d'una llei com la d'amnistia i, per tant, de retratar aquesta anomalia. Una mica, tots aquests ingredients són els que li donaven un sentit a aquella acció. Aniré fins al Parlament, però si m'han de detenir en unes circumstàncies que no són les que jo crec que haurien de ser, ells ja havien previst plans de sortida i d'evacuació per evitar aquesta detenció feta amb aquestes condicions que no eren les que considerava que s'havien de donar, que eren aquestes del sentit institucional que li volia donar. No sé si m'he explicat, però una mica tot el retrat de la situació era aquest.
2: Crec que sí que queda clar i que, en tot cas, per acabar d'entendre doncs, aquest dia o aquests dies realment tan inesperats i amb tot el que va passar doncs, l'agost de l'any passat, el millor és llegir el llibre el 3 dies
3: sí,
2: d'agost del Josep Nadar Casulleres.
3: I que, per cert, té una part important, novament, una aportació molt important de Catalunya Nord en tota aquesta història. I juga un paper important Catalunya Nord aquí, concretament al Vallespí. I això els lectors ja ho descobriran, però hi ha moments que són crucials en què això queda bastant clar.
2: Doncs queda clar i aquest llibre 3 dies d'agost. Moltes gràcies per atendre'n, Josep Noel Arcasulleres, cap de redacció del VilaWeb.
3: Un plaer,
2: i autor,
3: com sempre. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
5: D'aquí 3 minuts arribem a les 8 ja, però abans una música de Charango en caravana. El meu son...

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: L'hora fresca a Ràdio Arrels són les 8. Ens queda encara una hora a passar junts. Però abans d'anar més lluny, escoltem l'Enric Balaguer per la seva previsió del temps.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
7: Bon dia. Torna una petita tramuntana que ens dona un cel més lluminós que ahir i doncs encara sol i calor. A Cerdanya continuen bufant aires del sud. Passen alguns bancs de núvols, però sense conseqüències, a part potser a l'Alba i Espí, on podem tenir alguns ruixats. Per les màximes, 27 a la Torre de Querol i els Angles, 26 a Bolquera, 28 a Prats de Balaguer, 32 a Marquixanes i Nefiac, 34 a Estagell i Elna, 32 a Cervera, 33 a Morellàs. L'aigua del mar és a 25 graus. L'índex UV va de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya. Avui és Sant Justa i Santa Rufina i a l'església Sant Justa i Santa Rufina de Prats de Molló tindran fins a 31 graus. És també Sant Aleix i Sant Arlet.
4: A continuació, la crònica Punts i Comes. Avui es parlarà de Pere Figueres.
6: Escolteu
0: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de xifres per segona vegada i d'una xifra en particular, el 9, l'última abans dels nombres. I la relacionarem amb un poemari d'en Pare Figueres que la pren per títol, el 9. El 9, aquesta vírgula d'infinit, simbolitza la gestació, la plenitud i, d'una manera diferent del 8, l'infinit. Les nou muses van néixer de Zeus durant 9 nits d'amor. Si a la mitologia antiga, cada món, cel, terra, inferns, és simbolitzat per un triangle, 9 representa, doncs, la totalitat d'aquests tres mons. I si a la Divina Comèdia del Dante el 9 és la xifra del cel, també ho és de Beatriu, l'estimada, i doncs de l'amor. Ah, l'amor! Que sigui nou o vell, de nous o de punselles, ens porta a parlar de nou el poemari d'en Pare Figueres. El nou és un llibre prim i elegant, sense paginació, que s'obre a la lectura i a una lectura apassionada. Va sortir primer el 2016 en autoedició amb un prefaci entusiàstic de la renada Laura Portet. Després es va reeditar el 2021 per les edicions Paraules de l'André Robert i va sortir a motiu de l'Ia dels Poetes d'aquell any. La coberta i el llom del llibre, minuciosament confeccionats per l'Esteve Sabenc, tenen per fons fosc una macrofotografia, la d'una escorça de surera, aquest suro amb què en Pere fa escultures. El llibre comença per una declinació de la xifra 9. 9 records, 9 poemets, 9 frases d'interior, 9 noms de llocs de terra, 9 poemes de butxaca que configuren una poètica de l'íntim. En 9 poemets llegim «La teva pell una garlanda, la teva olor una esperança». 2 octosíl·labs perfectes, 2 versos de 8 síl·labes perfectes, és a dir, un dístic llatí, res més allunyat del haiku o de la tanca japonesa. És un poema de la terra, del Rosselló. En 9 poemes de butxaca llegim uns poemets més llargs, de 4 versos. Quan el mot esdevé impossible, l'ànima fa el dol, no és feina, eina de la joia de l'encontre. Ànima, feina, eina, joia, tots aquests sons es combina en suau harmonia. També llegim poemes més lleugers. El temps és com una faràndola, gira i volta fa camí, senders que la vida es frimola com si fos seu el teu destí. Lleugeresa, però lleugeresa profunda, si puc dir amb un oxímoron. També trobem poemes d'amor cortès i pillets a la manera medieval. Si tu me diguessis amor, contestaria amunt. I si me diguessis amant, amant el meu cor voldria. Encreuats com els mots al paper dels nostres cossos, com per no perdre el sentit del fil fràgil que ens uneix. I en el verb amar, dolces seran les nostres mans, que només se deixen per cercar noves carícies. El ritme, la musicalitat, la dansa es troben per tot arreu. I no oblidem pas que en llatí dansar es deia saltaré. El teu anar com una dansa, tossudament sent dins i bat. Quan tanqui els ulls, quan tot me cansa, el pensament és un combat. Però m'agraden sobretot aquests poemes elegíacs, com aquest de la pluja. La pluja rere la finestra, l'estiu s'acaba dolçament, a glops la terra sedegada aprofita l'aigua del tèssel. També els meus ulls humitegen i ploro el meu amor llunyà. Tinc la tristesa per companya, del meu mal m'hauré de curar. Com no recordar el Lluís Cernuda, el poeta de la generació del 27, amb aquest poema tan emotiu, de Niño tras un cristal. Tras el cristal, el niño mira i ho veig. També són poemes polítics que es troben per aquí. L'afirmació, soc pagès, amb tota una declinació de soc pagès, en tot el sentit del món, i després del món, del mot, del rot, del foc, del joc, del roc, del moc, del brot. Soc pagès i ho expliqui. Per fi acabaré amb un poema que és una invitació a l'enamorada. Digues-me coses senzilles, tal com les espurnes del foc o el soroll tranquil de les ones, parla-me, tal com el groc del ginestar o el verd fugister de les canyes. Fes-me tal com és possible un jaç amb els teus braços o dolç coixí dels teus cabells. Mostra-me la punta del xiprer quan rere cau la lluna. També digues-me que en un racó del teu cor tens lloc per mi. I com no oblidar en aquest instant el Joan Pau Giner, el gran amic, el Joan Pau Giner de Parla-me, diguis-me coses. En Pere Figueres és un poeta dels veritables, dels purs. Us invito a llegir el poemari del nou, primer, però profund, atemporal, essencial. Que tingueu un bon dia.
4: D'aquí poc, la crònica Llepissades, presentada per en Pasqual Tirac. Però abans, música basca amb la Rosalén.
5: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Fa poc hem comentat l'origen històric de l'embarbussament, bon, segurament el més cèlebre dels nostres embarbussaments, aquell dels 16 jutges d'un jutjat que mengen fets d'un penjat. L'embarbussament, normalment, és més aviat un exercici de fonètica, que en general ridiculitza aquell que ho vol intentar. Però és també una manera lúdica de practicar la llengua. Mite aquí uns quants que podreu provar. Aquell, per exemple, farà bé per pronunciar correctament la R i la doble R. Per la carretera de Montserrat corre un carro carregat de rocs. Bon, aquest el coneixeu segur. Plou poc, però amb el poc que plou, plou prou. Jo visc al bosc i busco besc i visc del besc que busco al bosc. Escolteu aquest. En aquesta frase, cap

falten només 4 minutets per arribar a 2 quarts ja, però abans d'escoltar la meteo de l'Enric, encara música. Sèpia de Lecoq.

0: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.
1: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels. L'hora fresca a Ràdio Arrels són les 8:30. Ens queda encara mitja hora a passar junts. Però abans d'anar més lluny, l'Enric Balaguer ens parla de la meteo.
0: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Torna una petita tramuntana que ens dona un cel més lluminós que ahir i doncs encara sol i calor. A Cerdanya continuen bufant aires del sud. Passen alguns bancs de núvols, però sense conseqüències, a part potser a l'Alba i Espí, on podem tenir alguns ruixats. Per les màximes, 27 a la Torre de Querol i els Angles, 26 a Bolquera, 28 a Prats de Balaguer, 32 a Marquixanes i Nefiac, 34 a Estagell i Elna, 32 a Cervera, 33 a Morillàs. L'aigua del mar és a 25 graus. L'índex UV va de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya. Avui és Sant Justa i Santa Rufina, i a l'església Sant Justa i Santa Rufina de Prats de Molló tindran fins a 31 graus. És també Sant Aleix i Sant Arlet.
1: Tornarem d'aquí poc amb l'Enric, que continuarà a fer-nos la visita del poble de Vilafranca del Conflent.
4: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges de Conflent. Tornem a Vilafranca de Conflent amb la guia oficial Fanny Pla. I avui estem a la plaça i davant la porta de l'església. Parlem potser de la plaça i de l'església.
3: Sí, aquesta plaça agrupava els diferents poders durant l'edat mitjana. Hi havia el poder polític, és encara el cas perquè hi ha l'Ajuntament a prop aquí. El poder també judicial, hi havia un veguer, dava la justícia per el comte o el rei. I també estava el lloc econòmic, hi havia el mercat aquí. Hem parlat dels teixits de llana i en la façana de l'església hi ha tres gravats. Servien per mesurar els teixits de llana. N'hi ha tres perquè cada regió tenia la seva pròpia mesura.
2: Quines eren les regions?
3: Aquí, les mesures que tenim, la més gran és de Montpellier i les altres d'Europa del Nord. El curà, casa que va ser curat aquí en Vilafranca anys i anys, diu que la mesura del mig és de... La mesura de mitja és de Kassel i la més petita de Copenhague, però són d'Europa del Nord, això sí. I el mercat era un mercat al nivell regional, però també europeu i també a l'entorn del mar Mediterraneu.
2: Doncs parlem de mossèn Casas, que va ser capellà aquí a Vilafranca molt, molt de temps. I doncs parlem d'aquesta església, no hi entrem avui, però el campanar.
3: El campanar va ser afegit al final del segle XIII, principi del segle XIV, al moment del regne de Mallorca. I és un campanar fortificat, un poc, podríem dir, per poder defensar-se en cas d'atac, perquè aquest regne de Mallorca era entre el regne de França al nord i el regne d'Aragó al sud. I a baix del campanar hi ha un portal romànic del segle XII. Hi ha dos portals romànics en la façana de l'església de Vilafranca.
2: Donc, un més petit, que potser és més antic?
3: No, són de la mateixa època, del segle XII. Hi ha un que és més gran i hi ha diferències al nivell de les cultures, dels capitells.
2: També trobem una tercera porta que no és una porta original.
3: No, hi ha una porta que va ser oberta quan se va fer la carretera, en 1936. Abans estava tancat aquí, darrere de l'església. Hi havia el cimeteri, a prop de l'església.
2: On hi ha el restaurant, ara?
3: Més o menys, sí, la terrassa.
2: On hi ha la terrassa, ho cal saber, a la gent, que no us disgustin quan aneu al restaurant a l'Auberge Sant Pol, era el recinte del cementeri antic. Se pot parlar de l'Ajuntament o és una casa del tot corrent?
3: Era la casa de la begueria a l'edat mitjana. Hi havia també tres consols que s'ocupaven dels afers de la ciutat. I podem veure també l'escut en la façana de l'Ajuntament, l'escut del poble de Vilafranca.
2: Doncs bé, Fanny Pla, on anem?
3: Sí, anem a baixar un poc al carrer Sant Jaume i tornarem dins del carrer Sant Joan.
2: Molt bé. Doncs baixem al carrer Sant Jaume. Jo sempre m'equivoco, soc d'aquí, però soc del Conflent, però entre els dos sempre mai me recordo quin és l'un i quin és l'altre. Doncs el carrer Sant Jaume, per als que vindran a visitar Vilafranca, és el carrer més del costat de la ruta i el carrer Sant Joan més del costat de la ribera.
3: Exactament, sí, sí.
2: Doncs baixem aquest carrer i sempre aquestes cases molt ben construïdes a Vilafranca. Aquí hi ha un petit passatge, no és una gran porta, però hi ha un petit passatge.
3: Un petit passatge, aquí estem a baix de les muralles i podien vigilar, o podrem fer anar i tornada, perquè hi ha un element fortificat de l'altre costat, del costat de la carretera. Podien vigilar l'entrada aquí, també, per anar dins del poble.
2: Una petita porta d'un metre d'amplada o potser menys.
3: Sí, potser menys.
2: Sí, menys. Doncs aquí sortim de les muralles.
3: A prop de la Torre del Diable. I si aixequem el cap, hi ha un maixiculí. i podien tirar pedra sobre els enemics que intentaven entrar dins del poble. També podien llançar coses com greix d'animals vells. Llançava el que pegava i que feia mal olor.
2: Per dissuadir, fer una dissuasió dels enemics i els per la defensa. La Torre del Diable, una cosa especial?
3: Ah, sí, sí. La planta baixa de la Torre del Diable és la sacristia de l'església. I se diu que el capellà, quan oïa el soroll dels combats, deia que feia un soroll de tots els diables i va donar el nom a la torre.
2: Donc aquí sentiu segurament passar les botures sobre la Nacional, que era el fossar.
3: Sí, sí, sí, era el fossar. I van aixecar un poc el nivell del sol, del fossat, per fer la carretera. Abans la gent tenia de passar dins del poble, perquè Vilafranca és construïda entre les muntanyes i permetia vigilar les entrades dels diferents valls. És per això que van construir Vilafranca en aquest lloc.
2: Tornem ara, tornem a passar aquesta porta petita. Retrobarem el carrer Sant Jaume. I doncs baixem aquest carrer. He posat la pregunta del nombre de turistes. Teniu estadístiques d'on venen?
3: Més o menys és a prop d'aquí, de les regions veïnes, majoria, i catalans del sud, molt, venen a visitar Vilafranca.
2: Doncs com has dit, Vilafranca és pas un vilatge museu, ho és, però també hi ha gent que hi viuen, creuem gent als carrers, hi ha moviment.
3: Sí, sí, hi ha moviment, hi ha gent que viu aquí a Vilafranca.
2: Se fem una mica el curiós, hi ha com una cava, un subsol.
3: Sí, no sabem exactament per què servia aquesta part. La finestra d'aquí és del segle XIV, més o menys. És una finestra de l'edat mitjana. I aquesta cava podia servir per als tenyits dels teixits de llana, però no estem segurs.
2: És que hi ha una transversal entre els dos carrers.
3: Hi ha una petita plaça.
2: Una petita plaça.
3: Sí, sí. I d'aquí tindrem un punt de vista sobre el Fort Libèria.
2: Em pots parlar una mica del Fort Libèria?
3: El fort va ser construït a la davant de l'enginyer Vauban, que treballava per rei de França, Louis XIV. Va insistir per construir el fort per tenir un punt de vista a dalt de Vilafranca. I podem veure també parets en la muntanya. Correspon als 1.000 esglaons per pujar cap al fort. No hi ha 1.000 esglaons, hi ha solament 734.
2: Que ja costa per pujar,
3: Sí, sí, sí. I hi ha 300 dins del fort, hi ha més de 1.000 al total,
2: I d'on trobem una altra torre?
3: Sí, aquesta torre, en la petita plaça, és el primer element fortificat del poble. És la Torre d'en Solanell. És una torre que té un pla quadrat, és un pla antic. Després van construir torres circulars per evitar els punts secs. I podem veure les espitlleres per vigilar i pedres tot a dalt. Podíem posar una estructura de fusta per poder llançar coses sobre els enemics.
2: I ara trobarem donc al carrer Sant Joan. Aquesta plaça se diu?
3: Placeta.
2: És la placeta, no és gaire complicat, Hi ha la plaça i la placeta.
3: Sí, sí, sí.
2: Però jo em recordo que aquí s'havia rodat un film.
3: Sí, van rodar el film amb Le Bossu, amb Jean Marais i Bourville, al final dels anys 50, sí, més o menys, és això.
2: I arribem també, doncs, sota, al costat de la torre, amb un edifici també que sembla molt peculiar, molt antic.
3: Sí, sí, sí. L'edifici que està al costat era una casa, pot ser una casa d'una família de noble o de burgueses, i podem veure una creu. És perquè l'edifici va servir de monasteri als monjos franciscans al segle XVII. I després servirà d'hospital militar. I més a prop de nosaltres, als anys 60, era el lloc de l'Associació Cultural de Vilafranca. Ara l'associació no existe i esperem una rehabilitació per l'Ajuntament d'aquest edifici, que està molt bonic.
2: Propietat de l'Ajuntament?
3: Sí, és propietat de l'Ajuntament, sí. Fan una exposició a la primavera una exposició amb diferents arts. Van venir diferents artistes per presentar els seus treballs.
2: És fet amb pedra tallades. Això és un signe de riquesa, no?
3: Sí, sí, sí. Però les cases de Milo Franca tenen totes més o menys la mateixa arquitectura. A la planta baixa hi ha pedres tallades. Aquí és tot l'edifici. Normalment és solament la planta baixa o els arcs. La planta baixa servia per les botigues, ja a l'edat mitjana, pels cavalls, però hi havia pocs cavalls a Milo Franca. I el primer pis podia servir per la vida professional i el segon per la vida privada. Aquí és particular perquè el segon pis és fortificat i podem veure una petita torre. La petita torre era un signe de riquesa de la família que tenia aquesta casa. Es troben també aquestes petites torres en Itàlia, en pobles en Itàlia, per mostrar la riquesa de la família.
2: Justament que parles de família, podem potser parlar una mica de la conspiració de Vilafranca.
3: Sí, se va passar després del Tractat dels Pirineus. En 1674, aquí a Vilafranca, eren joves de Vilafranca, del Conflent, que volien repassar sota el regne d'Espanya. Havien previst d'obrir les portes de Vilafranca als soldats espanyols de Puigcerdà i als rebels. La conspiració no aconseguirà per diferents raons. Hi havia dins del poble una jove noble que se'n deia Inés de Llar, que tenia una relació amorosa amb un tenent francès de Parlant. I el problema, el germà d'Inés era un dels principals conspiradors. I Inés va oir una conversació on se parlava de la vida de Parlant i va donar informacions. Hi havia també espies en Vilafranca. I doncs van fer venir més soldats francesos aquí a Vilafranca. Alguns conspiradors se van sentir descoberts, van partir cap a Espanya. I aquí a Vilafranca, finalment, tres dels conspiradors van ser arrestats, executats. Van tallar el cap a Perpinyà, a la plaça de Perpinyà, i van exposar els caps tallats dins gàbies de ferro a l'entrada de Vilafranca. Com un exemple, per mostrar que el territori era francès i només espanyol. Però la gent de Vilafranca i els nobles que van ser... La gent de Vilafranca i del Conflent, quan respondien als interrogatoris, no parlaven francès o espanyol, parlaven el català, se sentien catalans.
2: A Vilafranca, les fortificacions també van servir per sotmetre al poble, fins i tot molts anys després del Tractat dels Pirineus. Continuarem molt aviat la nostra visita a l'antiga capital de la Vigueria del Conflent.
0: Radio Arrels, a Morellàs, 88.2.
1: A continuació, en Gerard Melo, el guitarrista d'en Pere Figueres, ens parlarà de tres concerts que tindran lloc aquest cap de setmana, concerts de música barroca. Però abans, música.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.
2: Música a Radio Arrels.
1: Amb l'Oriana Penyer.
3: Tres concerts de música barroca tindran lloc aquí a Catalunya Nord aquest cap de setmana. En parlem amb en Gerard Melo, que és l'antic guitarrista de la Pere Figuera. Bon dia, Gerard Melo.
4: Bon dia.
3: Quin és el programa d'aquests concerts?
4: Doncs el programa se'n diu Dulcis Memòries. Són música de Vivaldi, Monteverdi, Scarlatti i una mica de música francesa de Charpentier.
3: Quin grup fa aquest concert?
4: Doncs el grup, el conjunt barroc, se'n diu Barroc en Vol. És el conjunt barroc de Rodes, a prop de Vinça. I demà i dissabte i diumenge serà un conjunt doncs, de 6 violins, 2 violoncels, un alto, un clavecí i 5 cantants. 3 homes i 2 dones.
3: I hem parlat justament de 3 dates. Quan és?
4: Doncs divendres 17 a les 6 de la tarda serà al castell Nadal Hainaut, que se troba al Soler, sobre la D37, entre el Soler i Ponteia. El segon concert, el lendemà dissabte 18, a les 8 del vespre, serà a l'església Sant Sulpici de Boulternère. I el diumenge 19, a les 6 de la tarda serà a l'església de Palalda, a Milly-les-Bains, doncs.
3: És gratuït per al
4: públic? Sí, és gratuït per al públic. El públic pot donar el que vol a la fi, si li agraden.
3: Per acabar tota aquesta colla, hi ha catalans també, no?
4: Sí, hi ha alguns que són catalans. Hi ha, per exemple, hi ha una que se diu Alice Christine, que és mestres d'escola a la Bressola a Perpinyà. Hi ha un cantant que se'n diu Alix Guichard Fabregà, que és a Boulternère. Hi ha el contratenor que se'n diu Gilles Grandjean i Moles, que ve d'Andorra, que fa els estudis a Brussel·les, però és català. I també hi ha un tio que se'n diu Gustavo Llull i que toca el clavecí i que ve de Barcelona.
3: Moltes gràcies, Gerard Melo. Recordem que doncs, 3 concerts de música barroca per aquest cap de setmana, doncs, el divendres 17, el dissabte 18 i el diumenge 19.
1: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Radio Arrel.
3: D'aquí 5 minuts arribem ja a les 9 i és aquí que s'acaba el programa. Soc la Loriana Penyer i ens tornarem a trobar dilluns a la mateixa hora. Us desitjo a totes i a tots un bon divendres i un bon cap de setmana.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Torna una petita tramuntana que ens dona un cel més lluminós que ahir i doncs encara sol i calor. A Cerdanya continuen bufant aires del sud. Passen alguns bancs de núvols, però sense conseqüències, a part potser a l'Alba i Espí, on podem tenir alguns ruixats. Per les màximes, 27 a la Torre de Querol i els Angles, 26 a Bolquera, 28 a Prats de Balaguer, 32 a Marquixanes i Nefiac, 34 a Estagell i Elna, 32 a Cervera, 33 a Morellàs. L'aigua del mar és a 25 graus. L'índex UV va de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya. Avui és Sant Justa i Santa Rufina, i a l'església Sant Justa i Santa Rufina de Prats de Molló tindran fins a 31 graus. És també Sant Aleix i Sant Arlet.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: El disc d'aquesta setmana és Aportar bellesa al món, el darrer àlbum de la cantautora Anna Roig, que va sortir fa tot just un any. Anna Roig, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Molt bé. La primera cançó de l'àlbum que ens has volgut presentar és la cançó que té el mateix nom que el disc, Aportar bellesa al món. La música és una cosa que aporta bellesa al món. Imagino que la música té una plaça central dins de la teva vida, Anna.
5: Sí, exacte. De fet, es diu així aquest disc perquè volia recordar-me que si jo estava fent música, era per l'objectiu aquest de portar bellesa al món, no? Perquè, bueno, qui hagi seguit una miqueta la meva carrera, vaig fer tres discos amb Anna Roig i L'Ombre de ton chien, i vaig acabar la gira de l'últim disc d'Anna Roig i L'Ombre de ton chien el 2016. I a partir de llavors vaig fer una parada indefinida del meu projecte i no tenia clar voler-hi tornar, no? I llavors va ser un dia anant a veure un concert de l'Àlex Cassanyes Big Band Project que em va agradar tant, vaig vibrar tant, em va emocionar tant, que vaig sortir d'allà i vaig escriure en una llibreta: ja sé què fa la música, ja sé per què m'he estat dedicant a la música durant tant de temps. Potser tinc ganes de tornar-hi perquè he descobert que la música el que fa és aportar bellesa al món. Igual que jo avui he rebut aquesta bellesa tan gran d'aquest concert, doncs potser sí que tinc ganes de tornar-hi a aportar bellesa al món mitjançant la música. I per no oblidar-me d'aquest objectiu vaig posar el títol, vaig fer aquesta cançó i també vaig posar aquest títol en el títol del disc, no? Aportar bellesa al món. Així la declaració d'intencions està clara, no? Que és per això que faig música.
4: I penses tu que la bellesa és una cosa que a vegades minimitzem perquè ho trobem potser una mica superficial?
5: Clar, jo la bellesa, que, com que l'he anat reflexionant molt, per mi la bellesa no és allò que és superficial. Per mi la bellesa té molt a veure amb el que és de veritat. A vegades hi ha coses ben dures però que són boniques, o coses, jo què sé, de la natura, no? Que jo què sé, un tronc que s'ha escardat per un llamp o no sé què, saps? Que fins i tot pot ser bonic, pot ser com una escultura, però en realitat és una cosa que no és: ai, mira que bé, ai, mira que bonic, ai, mira no sé què, no? Vull dir, és un altre tipus de bellesa. La bellesa va molt associada, com dèiem, amb la veritat i amb la bondat també. A vegades quan diem és una bellíssima persona, no estem parlant del seu físic, estem parlant del seu interior, no? de la seva personalitat. Per tant, per mi la bellesa va més en aquest sentit de meravellar-se per la vida, no? de veure bellesa en petites coses que són grans coses al cap i a la fi, no? I adonar-se del valor d'aquestes coses màgiques que té la vida, no? I tan pures i tan de veritat.
4: També potser en un moment en la teva cançó dius la veritat feta amb sensacions, parles de l'importància del moment present, no?
5: Clar, aquí era, sí, el moment present, però també era com defineixo la música, no? Perquè la música ens fa rebre bellesa? Per què la música ens transmet tant, no? I no té paraules, la música. Bueno, sí, en la cançó hi afegim la paraula, per tant, ajuntem dues coses, no? Que és la paraula i la música, i encara ho fem més potent, no? Per això m'agrada tant aquest estil musical. Però la música en si ens transmet un munt de sensacions de veritat, que jo dic la veritat que no es pot dir en paraules, la més subtil feta de sensacions, no? No sabem per què, però aquella música ens connecta amb no sé què, no? tots ens passa, no? Quan escoltem músiques que ens agraden, que dius, no sé per què, però aquesta música em canvia l'estat d'ànim, no sé per què, però em fa pensar en no sé quin moment de la meva vida, em fa pensar en unes persones, et trasllada, no?, la música, i et fa connectar sense explicar-t'ho en paraules amb coses íntimes, no?, i molt de veritat. Llavors va ser la meva manera d'explicar què crec que és la música, no?, aquesta cosa feta de sensacions inexplicables a vegades.
4: Anna, escoltem doncs aquesta cançó, A portar bellesa al món.
5: Genial.

0: Estem avui parlant amb la cantautora Anna Roig, que ens presenta el seu darrer disc. Anna, les teves cançons les escrius i les compons tu tota sola?
1: Sí, faig jo la lletra, faig la melodia i després sí que m'envolto de professionals dels arranjaments, no? En aquest cas he comptat amb l'Àlex Casanyes, que ha fet els arranjaments de tot el disc, i de bons músics m'acompanyo perquè ho interpretin allò que ha escrit l'Àlex. Però sí, tota la que és la part d'autoria és meva, no? La part d'autoria de lletra i música.
0: I quan fa tu que fas música i que compons cançons?
1: A veure, jo música des de petita, però no trobava el lloc que m'agradava. Vaig començar fent piano clàssic, després em vaig passar al saxo, música moderna. Vaig anar com tastant diferents coses. Després va ser en una estada, en un Erasmus que vaig fer a Lyon, fent per estudiar, per ser musicien intervenant dans les écoles, que allà el que passava és que cada dia ens feien com una masterclass d'una temàtica diferent. Un dia doncs ens venien a fer dansa, l'altre dia cant coral, l'altre dia ens ensenyaven a tocar la guitarra, l'altre dia, bueno, mil coses. I en un d'aquests tallers que fèiem allà a la universitat, hi havia un taller d'interpretació de cançó. Jo no sabia que les cançons s'interpretaven, que no havia caigut mai que les cançons expliquen coses, que les cançons són com una barreja de teatre i música, que eren dues disciplines que m'agradaven molt. I vaig començar a entrar en la cançó francesa, no? Una miqueta a investigar, i vaig començar a tenir ganes de fer les meves cançons. Va ser així com vaig anar a l'École Nationale de Musique de Villeurbanne a formar-me per saber fer cançons i començar-les a interpretar. I això, vam crear el grup de L'Ombre de ton chien el 2005, amb el que fèiem versions de cançó francesa, i des de llavors doncs ja m'he assumit com a cantant de cançons sobre els escenaris i com a compositora de cançons des del 2005.
0: I doncs una de les cançons del teu darrer disc és El món serà dels ocells. Anna Roig, per què El món serà dels ocells?
1: Mira, aquesta és la típica cançó feta durant la pandèmia. És la cançó que vaig escriure quan estava tancada a casa. Jo vaig passar la pandèmia al meu pis sola amb la meva gata, i els moments que tenia així d'aprofitar el balconet, no? De sortir, me n'adonava del silenci que hi havia al carrer i que només se sentien els ocells. I era tan plaent, no? Era donava un gust, no? Jo visc en una rambla on van passant cotxes durant tot el dia. Tinc l'autopista no gaire lluny, també sento una miqueta de lluny doncs aquest so. I ostres, aquells dies, no? de sortir i veure que tot floria, més va enganxar en primavera, no? I que senties cantar els ocells i que no senties els cotxes i tot això, era com, mira, la pandèmia està sent molt dura, evidentment, en molts aspectes, però pensava, tant de bo ens porti aquest connectar amb la naturalesa, no? I aquest voler fer que el món sigui més orgànic, que sigui més en consonància amb les coses naturals, no? amb els cicles de la vida, amb les altres espècies amb qui convivim al planeta Terra, no? I amb tota la vegetació, amb tot, no? Que no ens creguem, que parem de creure'ns que els éssers humans som superiors a la resta d'habitants del planeta, no? I aquesta és una cançó doncs d'esperança també, doncs dient, mira, ara que ens hem tancat cadascú a la seva gàbia, per fi el món serà dels ocells, no? Potser ens ha fet falta invertir els rols, de que els ocells ja no estiguin en gàbies i que siguem nosaltres un temps, que estiguem aquí dintre aprenent a respectar els ocells i la natura.
0: Crec que som molts qui trobem a faltar la calma dels confinaments.
1: Sí,
0: s'ha de dir.
1: Sí, sí.
0: Tot seguit, El món serà dels ocells, d'Anna Roig.

0: Avui tenim el plaer de conversar amb Anna Roig sobre el seu últim disc, A portar bellesa al món. En aquest àlbum tenim la cançó Una abraçada de mare. Una pregunta potser personal. Tu ets mare, Anna?
1: No, no sóc mare. Però el fet de fer aquesta cançó ve de que jo veig molts infants durant la setmana, perquè em dedico a fer classes de sensibilització musical i tallers de música per nadons. Llavors, totes les tardes les tinc ocupades amb això. I aquesta cançó, precisament, la vaig escriure en una època que, com us he comentat abans, en la cançó Portar bellesa al món, vaig decidir parar el meu projecte artístic el 2016 i, clar, com que no tenia concerts, vaig agafar-me més classes que mai, no? Jo ja n'anava fent sempre unes quantes, però aquella època vaig completar el meu horari fent més classes i sobretot classes de música per nadons. I em passava les tardes així davant de nadons, que era un públic amb el que em sentia molt còmode perquè no sentia que no tenien expectatives sobre el que jo els hi proposava, no? I que era un públic espontani, els nadons no sé si qui n'hagi tingut al voltant, no? Són unes persones com molt espontànies, bueno, és com encara estan per... Vull dir, són de veritat, no? Són tal com són i a mi, bueno, em va alimentar molt també estar treballant amb ells i les seves famílies. Llavors jo era una època que estava emocionalment tocada també pel fet això d'haver parat el projecte, també per temes personals i això. I clar, jo veia davant meu cada tarda aquelles abraçades de mare, no? I tan plenes de reconfort i que veia que, per exemple, si un nadó queia, es feia mal això, per molt que jo els hi caigués superbé perquè era la mestra de música superguai o el que sigui, no servia la meva abraçada, necessitaven l'abraçada de la mare, no? I llavors, bueno, això em va marcar molt, no? I em va fer reflexionar molt sobre aquesta abraçada de mare, que fins i tot de grans a vegades necessitaríem, però que ja no ens serveix si la nostra mare ens la fa perquè ja som grans, però que podem aprendre a fer-nos nosaltres mateixos aquesta abraçada, no? Acompanyar-nos emocionalment quan ho necessitem, no? I respectar-nos els tempos que necessitem, respectar que no sempre estem bé, respectar que, bueno, donar-nos allò que ens fa falta a cada moment és com fer-nos una abraçada de mare a nosaltres mateixos. I aquesta era la reflexió de la cançó.
0: I aquesta cançó també és la banda sonora de l'obra de teatre Tocar Mare, de Marta Barceló. Ens en pots parlar una mica d'això?
1: Sí, de fet, el Jordi Casanovas és el que va posar en escena l'obra de teatre de la Marta Barceló, no? I amb el Jordi ens coneixem ja d'haver treballat conjuntament en alguna de les seves obres i em va trucar i em va dir: Anna, que estic en un projecte que hi veig com que hi quedaria bé una cançó teva, si pots crear una cançó per aquest projecte. Em va passar el guió i clar, jo vaig acabar de llegir el guió i dic: és que no puc crear una cançó millor que la que ja tinc creada. I aquesta cançó encara no estava publicada en el meu disc i... Era una cançó que jo tenia així en un calaix per si algun dia feia un disc, no? Encara no tenia previst fer el disc. I llavors li vaig dir: mira, Jordi, tinc una cançó que és

repòs i et deixes portar per l'aire. Una abraçada de mare et queda sempre en el record i és el teu més gran tresor quan et sents desemparada. Una abraçada te la pot fer qualsevol, però no amb aquell consol.

0: si et saps tractar amb tant d'amor com quan abraça una mare.
1: Això era una abraçada de mare de l'Anna Roig. Anna, ara ens parlaràs de la cançó Si la tristesa no té fi, un dels temes del teu darrer disc, Aportar bellesa al món. Penses que la tristesa és una emoció que volem caçar i de la qual volem desfer-nos, però potser l'hauríem d'escoltar i acollir més, no?
2: Sí, exacte. És l'aprenentatge que he fet jo en els últims anys, no? Que he fet un treball emocional bastant intens, perquè, de fet, en el moment que jo vaig acabar amb el projecte Anna Roig i l'ombra de ton chien, clar, vaig tenir una crisi personal, no? Molt propera al que seria una depressió amb ansietat i això. Per sort no va durar molt, perquè també ja de seguida em vaig posar en mans de psicòloga i teràpies que m'ajudessin a canalitzar-ho i entendre-ho i portar-ho cap a un altre lloc. Però clar, em vaig adonar que en el moment aquest que et sents super, super, super trista, fins al punt d'estar deprimida, no? Tens ganes de sortir d'allà, tens moltes ganes de sortir d'allà, dius, és que no suporto aquesta tristesa. Però acabes veient que és que no hi sortiràs si no transites aquesta tristesa. Per tant, t'has d'acabar fent amiga de la tristesa d'alguna manera. Saber-la identificar, saber per què està aquí, què et vol dir, dialogar amb ella, saber que les emocions són transitòries, que durarà potser 2 dies en què estarà molt intensa aquesta tristesa i que et sentiràs fatal, que no saps cap on vas ni com sortiràs d'aquí. Però has de pensar que com qui té un refredat, quan tens un refredat no penses, ah, ja tinc un refredat per tota la vida, sinó que penses, bueno, ara estic amb un refredat, però d'aquí X temps segur que ja no el tinc, no? Has de pensar en això, no? Que és una cosa transitòria i que acabarà passant, però que millor que t'hi facis amiga i que mentre hi és, doncs que ho portis el millor possible. Llavors, reflexionant sobre això, bueno, també una de les coses que he après durant tot aquest temps és que les emocions no estan aïllades unes de les altres, que poden conviure i que fins i tot jo he tingut moments de sentir-me trista i alegre a la vegada. I això és possible, no? I llavors aquesta cançó, inspirada en una cançó de l'Antonio Carlos Jobim, que diu tristesa nau tem fim, felicitat de sim, que la tristesa no té fi, però la felicitat sí que en té, diu ell, doncs jo li vaig contestar amb aquesta cançó, d'acord, la tristesa no té fi, però és perquè es pot combinar amb l'alegria, no? I és el que vull dir amb aquesta cançó, d'acord, tristesa, estigues aquí amb mi, però no m'impedeixis seguir amb la meva vida i seguir volent crear moments feliços.
1: És això, per tu, la joia i la tristesa són dos emocions complementàries.

0: complementàries, perquè dius, si la tristesa s'ha de quedar amb mi, haurà de deixar lloc per la joia de la vida.
1: Sí, exacte. Que et pots sentir trista, però no has de prendre, a perdre el cap, no? L'objectiu, no? Però avui està bé, no? I fer coses per fer-te regalets, no? De dir, mira, què em fa feliç? Doncs em fa feliç sortir a caminar a la natura. Doncs vinga, hi vaig. Em sento tristíssima, però no passa res. I vaig a caminar igualment. I puc caminar amb tristesa i no passa res, però no deixaré de fer les coses pel fet d'estar trista, no? I res, això, aquesta combinació d'emocions, no? Que és un còctel que la vida doncs va combinant emocions de tot tipus i saber-les també a vegades identificar també t'ajuda a dir d'acord, estic sentint això, no passa res, és normal, ja passarà.
0: Escoltem, doncs, si la tristesa no té fi d'anar.

0: Aquesta setmana el disc que presentem és A portar bellesa al món, d'Anna Roig. L'última cançó que ens has volgut explicar, Anna, és Tant de bo fossis aquí, una cançó de dol molt trista. A qui li dediques aquesta cançó?
1: Sí, aquesta cançó va dedicada a la meva mare, que es va morir fa 2 anys i mig d'un càncer, i és com la carta que li faig en el moment que vaig decidir que volia fer el disc, que ja ho tenia tot encaminat. No sabia si jo seria capaç en aquell moment, perquè just feia poc que s'havia mort, no sabia si jo seria capaç d'escriure-li una cançó per ella, però em vaig posar a escriure com una carta del que jo li diria, no? De mira, he fet un nou disc, mama. Has vist? Qui ho havia de dir que hi tornaria, no? I segur que m'estàs donant molta energia des del lloc on estàs, perquè l'estic sentint molt, no? I que segur que he après de tu, doncs, tota aquesta empenta que tenies per fer les coses, segur que li ha agradat ara i per això he tingut aquesta energia per tornar-hi, no? És una cançó especial també perquè a nivell d'arranjament és molt diferent de la resta de les cançons del disc, perquè li vaig demanar a la Carla González Ferrer, la contrabaixista del projecte, si em podia acompanyar, i de fet cada vegada que m'acompanya la Carla ho fa improvisant. Per tant, no hi ha 2 vegades que hagi sonat igual aquesta cançó en els directes, no? Tenim la versió gravada, que sí que cada vegada que la poses és igual, però després en els directes doncs és un moment superespecial en què ens trobem allà recollides, la Carla i jo, cantant aquesta cançó per la meva mare.
0: I tu, Anna, amb la teva mare, has tingut bona relació al llarg de la vostra vida?
1: Sí, de fet, el que dic a la cançó és dir que he perdut el meu puntal una mare, una amiga, no? És algú amb qui he compartit moltíssim. Sempre hem tingut l'impediment, bueno, sembla que faci teràpia ara aquí, però els meus pares tenien una botiga i treballaven molt i de petita doncs no es podien ocupar tant de mi com a mi m'hagués agradat, no? Però tots tenim les nostres històries. Però bueno, és una de les coses que vas entenent també, vas entenent el per què, vas sanant i això, no? I de fet, amb la meva mare, molta complicitat sempre, i de fet va ser ella que em va impulsar a fer música, perquè va notar que a mi m'agradava la música i va apuntar-me a l'escola de música i tot el que fes falta, no? Perquè jo tirés per aquí. I després, clar, no sempre podíem estar juntes pel tema aquest de que sempre tenien molta feina a casa meva, i precisament la malaltia de la meva mare, que la va fer aturar-se, no? Va fer que passéssim més estones de qualitat juntes, no? I agraeixo una de les coses positives de la malaltia, tot i que aquesta malaltia m'ha pres una de les coses més importants de la meva vida, la meva mare, no? Però aquests 2 últims anys que va estar malalta fins a morir-se doncs van ser molt bonics en aquest sentit d'estar molt unides, de fer moltes coses juntes i d'apreciar molt estar compartint coses, sí, cada moment. Sí, sí.
0: Anna Roig, moltes gràcies i us deixem amb aquesta cançó Tant de bo fossis aquí, d'Anna Roig.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Tant de bo fossis aquí. Mira, he fet un nou disc. Qui m'ho havia de dir? Que hi tornaria. I aquí estic de nou, explicant coses al món, cantant les meves cançons. Quina alegria. I has fet alguna cosa?

és més trist el dia a dia. He perdut el meu puntal, la que m'ho escoltava tot. He perdut el meu puntal, una mare.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Gil, tinc 9 anys, m'agrada l'estiu perquè podem menjar glaçó.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. Escolteu Ràdio Arrels.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Torna una petita tramuntana que ens dona un cel més lluminós que ahir i doncs encara sol i calor. A Cerdanya continuen bufant aires del sud, passen alguns bancs de núvols però sense conseqüències, a part potser a l'Alba i Espí on podem tenir alguns ruixats. Per les màximes, 27 a la Torre de Querol i els Angles, 26 a Bolquera, 28 a Prats de Balaguer, 32 a Marquixanes i Nefiac, 34 a Estagell i Elna, 32 a Cervera, 33 a Morellàs. L'aigua del mar és a 25 graus. L'índex UV va de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya. Avui és Sant Justa i Santa Rufina i a l'església Sant Justa i Santa Rufina de Prats de Molló tindran fins a 31 graus. És també Sant Aleix i Sant Arlet.
4: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

Aquesta és Marina Rossell i el que sentia més de què parles, Habanera, aquesta composició que, si bé és cert que les cantades d'estiu no s'acostuma a sentir, és una manera molt bonica, doncs, com dèiem, composta per Marina Rossell l'any 1993 i que més tard faria una versió en castellà amb Carlos Cano. Com dèiem, la cantant és Marina Rossell, que és una de les veus més emblemàtiques de la cançó catalana. Ella va néixer el 1954 al Penedès, a Castellet i la Gornal, i va començar la seva carrera musical als anys 70, en plena transició democràtica, convertint-se en una de les figures més destacades de la nova cançó. La seva trajectòria es caracteritza per la seva veu única i cristal·lina i per un repertori que ha combinat la cançó tradicional catalana amb composicions pròpies i versions de grans autors com Georges Brassens. Al llarg de més de 4 dècades de carrera ha publicat més de 20 àlbums i ha actuat arreu del món, portant la cultura i la llengua catalana a escenaris internacionals. De fet, el seu compromís amb la llengua i la cultura han estat sempre presents a la seva obra, així com el seu activisme social i la defensa dels drets humans. Actualment, Marina Rossell continua activa al panorama musical, oferint concerts i mantenint viu aquest llegat.

0: El que acabem de sentir és La Migrant, una obra de Jacint Verdaguer musicada per Amadeu Vives i que es va estrenar el 8 d'abril del 1894. Amb aquest temps s'ha convertit en un cant patriòtic, nostàlgic, bastant representatiu de la identitat catalana i, evidentment, l'han cantat grans autors com Josep Carreras, Emili Vendrell o, en aquest cas, Marina Rossell. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb Marina Rossell.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

Castellbò. Boig com tots, com el suïcida de la corbata que diu que la vida tant se li fot. Com que abans d'ahir era pirata i avui és el sergent de la Guàrdia Civil. Com la noia de Casabona que ven el seu cos per 25.000 als carrers de Barcelona. Castellbò, com tothom.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Lisa. Tinc 9 anys, m'agrada l'estiu perquè podem fer jocs de societats amb la família.

0: el silenci entre dues notes que s'habituen l'una a l'altra malament. La de la mort vol fer-se dominant. L'interval obscur es concilien juntes, premint. I queda vell el cant.
1: Ràdio Arrels. Són les 11.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Torna una petita tramuntana que ens dona un cel més lluminós que ahir i doncs encara sol i calor. A Cerdanya continuen bufant aires del sud. Passen alguns bancs de núvols, però sense conseqüències, a part potser a l'Alba i Espí, on podem tenir alguns ruixats. Per les màximes, 27 a la Torre de Querol i els Angles, 26 a Bolquera, 28 a Prats de Balaguer, 32 a Marquixanes i Nefiac, 34 a Estagell i Elna, 32 a Cervera, 33 a Morillàs. L'aigua del mar és a 25 graus. L'índex UV va de 8 a la Plana fins a 10 a la muntanya. Avui és Sant Justa i Santa Rufina i a l'església Sant Justa i Santa Rufina de Prats de Molló tindran fins a 31 graus. És també Sant Aleix i Sant Arlet.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels, a Canet, 95.
7: Mama

0: l'estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ei, nois! Escolteu! Ja és aquí! El so més potent que mai heu sentit! El més impactant! Qui senti que val la pena seguir lluitant per anar endavant, que es prepari! Esteu a punt? Vinga, som-hi! Que soni la música!

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Inés, tinc 9 anys, m'agrada l'estiu perquè podem menjar gelats.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a l'Alt Penedès, una comarca rica en vinyes, productora de vi i cava, i que està coronada al nord amb la muntanya de Montserrat, les agulles de la qual es poden veure des de molts indrets de la plana. Però avui volem parlar de l'arquitectura de la seva capital, Vilafranca del Penedès. Un dels punts neuràlgics de Vilafranca és la plaça de la Vila, punt cèntric, comercial i espai on tenen lloc moltes de les manifestacions culturals d'aquesta població. La plaça la presideix l'Ajuntament, un edifici d'origen gòtic que era un palau pels vols del segle XIV i posteriorment va ser comprat pel municipi. L'any 1912, l'arquitecte Eugeni Campllong va fer l'actual façana de l'edifici, d'estil modernista i de tres pisos. Just al costat d'aquest edifici hi trobem el Palau Macià, una construcció gòtica que havia estat la residència de Vidal Bartomeu, ambaixador de la Corona d'Aragó als Estats Pontificis, i de la seva família, que van tenir importància a la vida política i militar de la Catalunya medieval. De palaus vilafranquins n'hi ha més que també són destacables. Caminant uns metres des de la plaça de la Vila, arribarem a la Basílica Gòtica de Santa Maria, i mirant de cara a la portalada d'aquesta gran església, de dos campanars, trobarem el Palau Reial. Es creu que aquest palau gòtic era una residència dels reis del Casal de Barcelona durant el segle XIII. De fet, en aquest palau va morir el rei Pere el Gran, fill de Jaume I i germà del rei Jaume II de Mallorca, el del Palau de Perpinyà. Actualment, el Palau Reial és el Museu del Vi de Vilafranca. Més enllà dels palaus, Vilafranca és una població amb una vida cultural molt rica i una de les festes majors amb més representacions de cultura popular. La ciutat va ser una de les primeres, de fora de l'àmbit de Tarragona, a acollir diades castelleres. I actualment els castellers de Vilafranca són una de les colles que alcen castells més complicats. A més, la ciutat té dues colles castelleres més, una colla de falcons, correfocs i diferents balls. El mateix Pau Casals, que també era penedesenc, va dedicar una sardana a la festa major de Vilafranca. I ara l'escoltarem.

0: Això era la sardana de la Festa Major de Vilafranca de Pau Casals.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels. Ara Inés, 88.2.
3: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: El repeteig del sol, cada migdia a Radio Arrels.
6: Bon dia, són les 12 i escolteu el repeteig del sol, el programa dels migdies d'estiu a Radio Arrels. Jo sóc el Miquel Martínez Vila i us acompanyaré fins la una. De moment comencem amb la previsió del temps.
7: La previsió del temps de l'estiu.
8: A Ràdio Arrels.
9: Som el divendres 17 de juliol. Bon dia. Unes màximes de 35 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda, amb una tramuntana encara present al Capcir i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 24 a Serret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada, 14 a Montlluís i 15 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcir i 27 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Diumenge al matí les temperatures seran de 26 graus a Perpinyà, 25 a Serret, 24 a Prada, 20 a Prats de Molló i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a Perpinyà. Tindrem unes màximes de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 25 al Capcir i 28 a Cerdanya. El vent bufarà també a la muntanya.
10: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
10: Ràdio Arrels.
11: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
6: D'aquí uns instants parlem de la decisió que va prendre ahir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb seu a Luxemburg, que va acceptar l'amnistia als líders independentistes catalans i també als membres dels CDRs. Tindrem el Lluís Puig per parlar-ne, però abans que no s'acabi, en Ficaflaues.

0: Radio Arrels, a Codalet, 95.5.
1: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb seu a Luxemburg, s'ha pronunciat aquest dijous sobre el cas dels líders independentistes catalans i també dels CDRs, que han rebut una amnistia per part del govern espanyol, però molts dels quals encara no han pogut tenir les conseqüències d'aquesta amnistia, sobretot per part dels exiliats, que encara no han pogut tornar a casa. I un d'aquests exiliats, el coneixem bé a Catalunya Nord, que de fet aquí diu que és refugiat, i era el conseller de Cultura els últims mesos d'aquell govern, és el Lluís Puig. Bon dia, Lluís.
3: Molt bon dia a tota Ràdio Rals.
2: Primer de tot, quina valoració en feu d'aquesta sentència, d'aquest pronunciament del Tribunal de Luxemburg?
3: Bé, és una nova victòria més en la justícia europea, que des que vam decidir enfrontar-nos a la justícia europea i presentar-nos-hi, sempre ha estat una victòria darrere una altra. Primer jo vaig viure dues sentències des de Brussel·les de que no m'extraditaven, després una tercera sentència ja en el Tribunal de Justícia de Luxemburg, també sobre el tema de la meva extradició, on van definir aquell concepte que es va fer famós de grup objectivament identificable, els GOI, i ara aquesta quarta vegada, que també l'he vist en primera persona. Per tant, sí que és lenta la justícia, si vols, però en tot cas és evident que a Europa no s'entén que aquest tema polític s'hagi posat en mans de tribunals i com a delictes penals. Tothom sap que no vam fer cap delicte penal. I imagina't, nosaltres a l'exili, però els que estaven acusats de terrorisme, els membres del CDR, ara poden respirar tranquils, cosa que la llei que vam aconseguir que s'aprovés ha permès. Per tant, un dia avui d'alegria, un pas més en la lluita que portem.
2: Clar, de fet, que el Tribunal de Luxemburg més o menys es pronunciaria a favor d'aquesta amnistia era alguna cosa que els que més o menys en sabien del tema ho donaven no del tot per fet, però que era el més esperable. Però encara així, almenys he tingut la impressió que la reacció de tothom ha estat molt bona. Ha sigut fins i tot aquest pronunciament de Luxemburg millor del que esperaven els advocats o del que esperàveu vosaltres mateixos?
3: Sí, si cap encara millor, perquè l'advocat general va fer el seu informe, el va fer públic el novembre, se m'ha recordat que era novembre o desembre, i ja era bo. Però en tot cas la sentència d'avui encara ho reafirma i ho amplia més, els conceptes. En cap moment planteja que independitzar-se de Catalunya sigui un delicte, no en parla en cap moment d'aquest tema, no? Evidentment ho senyeix la repercussió econòmica que hagués pogut tenir això a nivell europeu, que no la va tenir, és evident, i tothom ho sap, però en tot cas ja dic que és una sentència aplastant, abrumadora i d'una claretat inqüestionable, vaja, en definitiva. Per tant, la màxima instància dels tribunals europeus, que és on realment es veu l'Europa que es vol construir, ho ha deixat ben clar. Aquest és un tema que no s'havia d'haver judicialitzat i que políticament s'havia d'haver parlat, negociat, com segueix fent falta que, tornant a l'àmbit polític, es facin propostes, es negociï i es parli, perquè no s'ha avançat res, no ha canviat res. Ningú ha fet una proposta alternativa a la proposta que volíem el 2017. No, ningú ha fet una proposta alternativa per Catalunya i per Espanya. Per tant, estem en el mateix lloc, és evidentíssimament.
2: Clar, ara aquesta sentència de Luxemburg és molt clara, però ara s'ha d'aplicar als tribunals espanyols i això, clar, esteu pendents a Puigdemont, Comín i tu, Lluís Puig, per poder tornar a Catalunya Sud, però també molts altres acusats, alguns dels que han passat a presó, doncs perquè tenen càrrecs d'inhabilitació, per càrrecs així. Teniu alguna certesa o algun tipus d'idea de quan es farà aquest tràmit, primer del Constitucional i després del Suprem, per realment que l'amnistia sigui efectiva?
3: Tot apunta que ha de ser a la tardor quan el Tribunal Constitucional resolgui els nostres recursos d'empara. Tot apunta a la tardor. Ara bé, fa molts mesos que el Constitucional ja va declarar que aquesta llei era constitucional. Per tant, tampoc s'entén que el Tribunal Constitucional hagi volgut allargar tant. No feia falta esperar aquesta sentència per resoldre els nostres recursos. Ho ha volgut fer, vol dir que està jugant amb un calendari, està fent política. Volies que no, política en el sentit de gestionar els tempos en quin moment pot ser més adient. I, evidentíssimament, si a la tardor el Constitucional resol el nostre favor, com no té altra alternativa, jo diria, doncs caldrà veure si el Tribunal Suprem és capaç d'inventar-se alguna argúcia, alguna locubració o alguna literatura de jurídica per seguir esquivant el tema. Vol dir que no ha acabat res, falta tots aquests tràmits i veurem quan s'acaba tot això.
2: Per tant, s'interpreta com una victòria aquest cas de la sentència, però fins i tot tenint en compte que els tribunals haurien de simplement acatar i fer complir l'amnistia, no teniu massa certesa de que abans de cap d'any pugueu tornar a estar al sud?
3: Cap certesa. Coneixem amb qui ens enfrontem, coneixem abans de qui estem a nivell espanyol i sabem que ho gestionaran pels seus interessos quan més els convingui. Malgrat això, és evident que la llei que es va aprovar a les Corts espanyoles no té marxa enrere i tard o d'hora, lluitant el que calgui, s'haurà d'aplicar. Però repeteixo, ningú ha fet cap proposta de solució per la relació Espanya-Catalunya, Catalunya-Espanya. Per tant, en el moment que els CDRs quedin amnistiats, totes les altres causes quedin amnistiades, el Tribunal de Comptes desfaci el garbuix de tinglados econòmics que ha volgut muntar i el Suprem ens deixi retornar, estarem com el dia 1. Simplement hauran passat 9 o 10 anys. Per tant, quan diem cal persistir, no vol dir que calgui persistir només pel fet d'estar a l'exili. Cal persistir amb la voluntat del poble de Catalunya en gestionar-se i fer les coses d'una altra manera.
2: Lluís Puig, moltes gràcies per atendre'ns un dia més.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Fins sempre.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

Escolteu el repeteig del sol, la ràdio Arrels, és un quart d'una del migdia i ara us proposem una cançó islandesa del músic Ásgeir Trausti.

Escolteu Ràdio Arrels, el repeteig del sol, i fem ara una mica d'història perquè enguany és el centenari dels fets de Prats de Molló. Us deixem, doncs, amb l'Enric Balaguer.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: L'any 1922, Francesc Macià crea el partit Estat Català. El 1923 s'exilia a Perpinyà a causa de la dictadura de Primo de Rivera. El 24 instal·la les oficines de l'Estat Català a prop de París.
1: El 23 de juliol de l'any següent, el 1925, el butlletí oficial d'Estat Català ja anuncia l'emissió d'un emprèstit que volia recaptar 8, quasi 9 milions de pessetes volien recaptar. I per què volien recaptar aquests diners? Doncs ja perquè està organitzant pla per envair Catalunya i alliberar-la de la dictadura de Primo de Rivera.
0: I aquest emprèstit, que jo sapigui, no es fa, evidentment, a Espanya.
1: No, s'imprimeix a París.
0: S'imprimeix a París.
1: Hi ha la factura. A l'Arxiu Nacional de Catalunya encara hi ha la factura, que ara no et sabré dir l'import, del cost d'impressió. S'imprimeixen emprèstits de 25, 100, 500 i 1.000 pessetes. Que, curiosament, ara, per fer aquest centenar,

0: Ara hi ha també molts exiliats polítics, no?
1: Sí, exiliats polítics i també exiliats econòmics, també exiliats de tota mena, des de els catalans que hi havia ja a Cuba, abans que Espanya perdés a Cuba, etc. No? Hi havia ja creats orfeons catalans, entitats catalanistes, en fi, hi havia tot tipus de món associatiu català en aquesta diàspora catalana a Amèrica. Tot això, en el mateix any 1925, què fa Macià més a més? Se'n va de viatge a Rússia, a Moscou.
0: 1925 a Rússia.
1: Exactament. A la vegada que es fa aquest emprèstit Pau Claris per recaptar diners, fa un viatge a Rússia, a Moscou, l'ajuda un famós conegut comunista català que es deia Andreu Nin, que més tard va ser matat pels propis comunistes, cosa que no els agrada mai reconèixer, però aconsegueix, en Nin aconsegueix que en Macià es pugui reunir amb els principals dirigents d'aquell moment. Què buscava Macià a Moscou? Doncs, evidentment, buscava diners i soldats. Diners per munició, armament i soldats que l'ajudessin. Els dirigents del soviet rus d'aquell moment li diuen que sí. Ell presenta un informe molt extens, que s'ha publicat ara l'any passat, on descriu perfectament tota l'estratègia política, quants soldats pot haver-hi, quanta gent dels sometents catalans es podran unir a la revolta. En fi, tenia un pla militar totalment planificat per convèncer a Rússia.
0: És a dir, que tenim un militar que finalment va veure els comunistes, que això per mi no quadra massa.
1: Sí, quadra perquè, curiosament, en Macià era la persona que podia asseure en una mateixa taula els anarquistes, els comunistes, els sindicats, la gent del centre catalanista i la gent fins i tot una mica de dreta catalanista, perquè posaven el país per davant del seu propi partidisme. I és veritat que amb les relacions a Irlanda, a Rússia i amb Amèrica està ja engegant la planificació del que volia fer. Per tant, anem ja de cara al tema de Prats de Molló. Vam citar també la seu d'estat català que tenia a Bois Colombes a París, però ja un any després trobem que estat català també tenia altres locals, altres centres d'operació. Tenien un a Tolosa. Allà ho dirigien Roc Boronat i en Juli Figueres. A Perpinyà, un altre centre també, que dirigia l'Artur Coromines i en Josep Esparc. Després parlarem d'aquest Josep Esparc. I que aquests dos centres actuaven com a llocs de reclutament dels voluntaris per fer de soldats. I d'aquests també depenien altres grups, una Costoja, una Vilarosa, o Puigcerdà, la Seu d'Urgell, Andorra. Per tant, va creixent el nombre de llocs, d'espais on es va reclutant tots els voluntaris que volien formar part.
0: Es fa una xarxa a tot arreu.
1: Sí, sense Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni res. Hem de recordar aquell moment on tot es feia o per carta, o per telegrama, o pocs tenien telèfons de campanya. Que sí que en tenien, sí, també, sí, telèfons tenia, de campanya. Sí. Per tant, Macià i els seus col·laboradors van formant aquesta mena d'exèrcit entre desertors i exiliats, perquè el jovent, majoritàriament, no volien anar a la guerra del Marroc. Era així. Quan eren cridats a files per enviar-los cap al Marroc, molts d'ells optaven per passar la frontera una altra vegada, per travessar l'Albera i allistar-se a la tropa d'en Macià, per dir-ho així. No? Per tant, ens trobem que va creixent el nombre de persones implicades, no es recapten els diners, els 9 milions que volien recaptar amb l'emprèstit Pau Claris, però, tot i així, Macià va tirant endavant. Ell diu que ja aniran sortint les coses. Nomena lloctinents ja, d'organització militar, nomena en Josep Bordes de la Cuesta pels temes polítics, en Carner Ribalt i Ventura Sol per les de propaganda i publicitat, en Josep Rovira i Canals i Martí Vilanova, els germans Morella, en Joaquim Carrió, en Roc Boronat, Ferran Arqués, per totes les accions militars. I a l'interior, Catalunya Sud, se n'encarregaven de captar voluntaris en Jaume Aiguader, que més tard va ser batlle de Barcelona, i Amadeu Bernadó. Per tant, no era una operació romàntica, com alguns historiadors a vegades han volgut fer veure.
0: Sí.
1: Era una operació ben planificada, ben organitzada, i que tenien molt clar els objectius.

0: Dius.
1: I militar, amb una organització militar.
0: Sí, per combatre una dictadura militar s'havia de fer amb una organització militar. Com que no acabava de tenir molts més diners i també dificultat per trobar armes, la majoria d'armes que poden comprar acaben sent utilitzades de la Primera Guerra Mundial a través d'antiquaris, de brocanters i de venda de segona mà, diguem-ne. Aconsegueix que s'hi uneixin uns 60 voluntaris italians que ja havien estat lluitant en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, i per tant aquests soldats italians, aquests mercenaris, què aporten? Aporten un coneixement de com fer el soldat a un jovent català, moltes vegades inexpert, que potser venien de treballar a la mina, a la pesca, al camp, o en el que fos, per dir-ho així, no? D'aquests voluntaris antifeixistes italians, els més noms són en Ricciotti, en Garibaldi i l'Arturo Rizzoli. Aquests són sobretot els que fan d'instructors militars.
1: D'on ve aquest lligam amb els italians, aquesta connexió amb els italians?
0: No està massa clar, però és evident que aquests exsoldats de la Primera Guerra Mundial es anaven oferint, contractant-se que els lloguessin per fer accions, activitats, on fos, i d'alguna manera suposo que a París contacten amb la gent de Macià. I per tant, en Macià, veient que a ell li costa acabar de formar la seva gent, hi ha alguna foto, fins i tot, que es veu algun jove fent pràctiques amb un pal d'escombra, com s'havia de posar dins de la trinxera, i com si el pal d'escombra fos una escopeta. Per tant, imaginem-nos, costava formar a la gent. La qüestió és que és l'experiència de fer de soldat el que li porten aquests mercenaris italians dins de la seva organització.
1: Era el tercer capítol dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu el Repetei del Sol cada migdia a Ràdio Arrels. D'aquí uns instants li preguntarem al Pere Jordà a qui li dedicaria un carrer a Catalunya Nord. Ho podreu escoltar, com dèiem ara mateix, però abans els menorquins Pèl de Gall amb la cançó T'has colat a una festa.
1: T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remput

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Odonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: Pere Jordà, bon dia.
3: Adiu.
2: A Ràdio Arrels t'hem preguntat a qui li dedicaries un carrer a Catalunya Nord. A qui ens has triat?
3: Bé, em pensava que aquest senyor en tindria un i no. Doncs no pot ser. Voldria parlar de l'Albert Manyac Mates, de Ceret. Gran músic de tenor, entre altres, però en tot cas el recordem per les seues habilitats, que déu-n'hi-do, a la tenora. Doncs l'Albert Manyac Mates era ell mateix descendent de juglars de la família Coll a Ceret. El seu oncle era el Josep Coll, el compositor del Regina Celli, que segueixen cantant a Illa, i ell mateix, doncs, Albert Manyac, va ser juglar, doncs músic de tenora, però també de violoncel, de guitarra, un xic de piano, flageolet, oboè clàssic i el que feia falta, vaja.
2: Sí, realment podia tocar el que li passessin per davant, eh? Vull dir.
3: Un juglar, un juglar amb ofici de juglar. I, doncs, més enllà de la seva habilitat com a músic, de diversos instruments, per què és important l'Albert Manyac? És perquè va assegurar el pas del coneixement que podia tenir un juglar i un descendent de juglars entre el segle XIX i el segle XX. Cal saber que l'Albert Manyac, a partir de la dècada del 1920, va tenir una crònica a varis diaris, sobretot l'Independent, però també el Courrier de Ceret, per exemple. I va escriure sobre el que coneixia, doncs els instruments tradicionals catalans, la cultura popular nord-catalana, i és així com tenim poca cosa, però malgrat tot unes informacions molt valuoses sobre la vida musical a Catalunya Nord, pas només a Ceret, ben bé a tota Catalunya Nord, i de pas sobre gent com l'André Turon, modernitzador dels instruments de cobla, fins i tot del pare de l'André, el Valentin Turon. Vet aquí, em sembla que a més n'era conscient del que sabia i del seu paper de depositari d'aquest saber i doncs de divulgació.
2: Clar, sí, podríem dir que d'alguna manera va fer com un costumari nord-català o no arribava tant, diguem?
3: No, perquè no, me sembla que era una ambició molt més modesta, però això sí, és algú que va ser correspondent del Joan Amades. En tot cas, el que ell sabia va servir l'Amades en el seu costumari català. Sí, sí, sí, i tant. Tenia consciència del seu paper, però són al capdavall articles curts que va publicar, que es cal mastegar molt de temps perquè hi ha molts sobreentesos i pel format curt que és hi ha molta teca.
2: Curt però dens, no?
3: Molt, molt, i tant.
2: Molt bé, però potser és aquesta voluntat, diguem, de més d'abarcar-ho tot que d'arribar al gran públic, potser, si eren tan densos aquests.
3: Sí, també hi ha un aspecte més, com diria, més de primer grau, és a dir, que el que escrivia era coses de juglars i també calia procurar no posar-se en un compromís segons qui. Doncs, ja, bé, és aquesta manera de ser un pèl antiga on es mastegaven molt les paraules per no posar-se ells mateixos en compromís, tot i dient-ho.
2: Molt bé, molt bé. En aquest cas, Albert Manyac, el carrer on, què l'hauria de tenir? Ceret o una mica podria ser qualsevol lloc?
3: Bon, Ceret me sembla una evidència, perquè senzillament és allà que va néixer i que, va viure, senzillament, però és veritat que és un senyor que va estar tot el territori, doncs podria ser... Però, en fi, Passeret seria bonic.
2: Doncs és la tria del Pere Jordà, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
4: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

0: shabam, pow, blow, whiz.
1: Escolteu Ràdio Arrels, avui que és divendres 17 de juliol i tal dia com avui de l'any 1910 va arribar per primera vegada el Tour de França ciclista a Perpinyà. La línia de meta es va situar a davant de l'hospital. Aquest any el Tour també ha passat per Catalunya Nord, però una mica deslluït per culpa de l'incendi que cremava en aquell moment entre el Rosselló i el Conflent. Escolteu el Repetei del Sol, ara us deixem el Poni Pisador amb les Garrotes de Premià.
2: L'Igor em va dir, si vols quedar demà, potser podríem anar a banyar-nos a Premià, però no.

0: Premià.
1: Les garotes de Premià del Poni Pissador. Quan faltin 10 minuts de la una, escoltareu la crònica del medi ambient, com cada dia amb l'Albert Noguer. Abans, però, Le Bilan de Nec Magon.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Nogué.
2: Millor una marea negra que consumir el petroli implicat en l'accident. Bon dia. Un científic i un economista alerten en un estudi que els danys climàtics quotidians haurien de ser percebuts com autèntiques catàstrofes, sovint més greus que esdeveniments puntuals d'alt impacte mediàtic. L'exemple que posen és la marea negra de l'accident de la plataforma Deepwater Horizon, que el 2010 va provocar la mort de 11 persones, el vessament de 200 milions de galons de petroli al Golf de Mèxic i un cost de més de 65 milions de dòlars. Els autors remarquen que si tot aquell petroli s'hagués refinat, venut i cremat, les emissions de CO2 haurien causat encara més víctimes. Unes 325 morts addicionals a llarg termini per l'augment de les temperatures i centenars de morts prematures cada any derivades de la contaminació atmosfèrica. Malgrat aquests impactes, el debat públic i polític tendeix a reaccionar més davant tragèdies visibles amb víctimes identificades que davant les xifres estadístiques associades al canvi climàtic. La diferència d'impacte emocional i jurídic rau en la causa immediata dels fets. Mentre que a Deepwater Horizon la connexió entre l'accident i les morts era directa, en el cas del clima les víctimes es relacionen amb emissions disperses al llarg del temps. Tanmateix, la ciència de l'atribució permet avui enllaçar de forma precisa amb tones de CO2 amb danys concrets, obrint la porta a reclamacions legals. Els autors d'aquest estudi insisteixen que la venda i combustió de combustibles fòssils tenen conseqüències clares i quantificables sobre la salut i el medi ambient i que és urgent que les lleis i els tribunals es posin al dia per reflectir aquesta realitat.
0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

D'aquí 3 minuts serà la 1 del migdia i, per tant, acabarem aquí el Repeteig del Sol. Nosaltres tornarem dilluns, com sempre, a l'hora fresca a les 7 i el Repeteig del Sol a les 12. Us deixem amb una cançó bastant adient aquests dies, Fa calor, d'Antònia Font.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio
1: Arrels. Ràdio Arrels. És la una.
2: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Som el divendres 17 de juliol. Bon dia. Unes màximes de 35 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda, amb una tramuntana encara present al Capcí i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 24 a Serret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada, 14 a Montlluís i 15 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Diumenge al matí les temperatures seran de 26 graus a Perpinyà, 25 a Serret, 24 a Prada, 20 a Prats de Molló i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a Perpinyà. Tindrem unes màximes de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 25 al Capcí i 28 a Cerdanya. El vent bufarà també a la muntanya.
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
6: Aquestes vacances...
7: Escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
8: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.

0: Després d'haver-se presentat a la unitat de Biologia Marina de la facultat, van esperar més de mitja hora assegut a les butaques de l'entrada. En Pol anava aixecant-se per comprovar si no hi havia pas cap problema quan un home gran i brusc, amb una barba bastant espessa, va entrar al vestíbul. Va dirigir-se directament a en Pol.
1: Sóc en François Dolzà.
0: Li va allargar una mà seca i tancada. En Pol li va estrènyer i va presentar-li l'Ayala. Va moure's contrariat, semblava nerviós. La seva mirada ho escrutava tot.
1: Vostè no m'havia dit que vindria acompanyat.
2: És una amiga nord-americana. És especialista en contaminacions marines. Potser ens podrà ajudar.
1: I ara els nord-americans, faltaria menys. Miri, he acceptat de parlar amb vostè perquè he llegit en el diari que va ser interrogat per la policia i que el van deixar anar. Vostè no està amb ells. Vinguin, no ens quedem aquí. Anem a la cafeteria, estarem més tranquils.
0: Van caminar uns centenars de metres i van entrar a l'edifici on hi havia la cafeteria. En François Dolzà va escollir una taula aïllada i va fer-li un senyal al cambrer que va prendre nota.
1: Bé, siguin breus, no tinc gaire temps. Què volen?
2: A veure, la versió de la policia per explicar la mort d'en Loïc Lebosec és insostenible. Ell no pot estar embolicat de cap de les maneres en un tràfic d'estupefaents. No lliga amb res del que ell va viure o amb allò que deia o que feia.
1: És el mateix per a Laura Blanchet. És un muntatge.
2: Un muntatge preparat per qui, senyor Dolzà?
0: En François Dolzà, prudentment, va acostar-se a ells vigilant que ningú més escoltés.
1: Pel govern.
2: El govern?
1: Sí. Des que la dreta té el poder, els ecologistes no estan ben vistos. Han tornat als mètodes brutals, CRS, arrestos arbitraris, etc. La Laura i jo formàvem part del col·lectiu anti-molt alta tensió, la línia de molt alta tensió que ha de lliurar electricitat al territori espanyol, desfigurant el Vallespí, les muntanyes que passen per sobre de Ceret. Unes torres gegantesques i uns cables transportarien 400.000 vols. És una barbaritat ideada pels tecnòcrates de l'EDF. Les autopistes de l'energia, la interconnexió, volen arribar fins a l'Àfrica per vendre-hi per la seva pròpia electricitat nuclear. El que cal és justament el contrari, produir energia en els mateixos indrets on se consumirà. Aquesta altra opció ja és possible. Vostès sabien que quan encenem una bombeta a casa seva, només un 10% de l'energia consumida serveix per fer enrogir el filament? La resta serveix per enviar els 90% que resten fins a casa seva, des d'un dels reactors nuclears dels quals estem tan orgullosos.
2: Sí, molt bé. Però quin lligam hi ha amb l'assassinat de la Laura Blanchet?
1: No ho sé. La Laura era una bona noia, simpàtica i sense problemes. He reflexionat molt. Això no pot estar relacionat amb les seves activitats com a militant ecologista.
2: Com pot ser que en Loïc estigui embolicat en aquest martell? Ell se'n fotia completament de la política. És més, creia que els ecologistes només eren, utilitzant les seves mateixes paraules, uns agitadors urbans. Punt final. No, miri, això no té ni cap ni peus.
1: No ho sé, però ho trobaré.
0: En Dolzà va tornar-se més desconfiat. En Pol va dir-se que calia canviar d'estratègia.
2: Miri, m'agradaria fer-li algunes preguntes sobre la Laura Blanchet.
1: Endavant, però faci-la ràpid. No vull que ningú em vegi amb vostè. No se sap mai, es podria pensar que nosaltres som còmplices. La policia em vol veure demà.
2: Vejam, la Laura tenia parella, un amic o sortia amb algú?
1: La policia m'ha fet la mateixa pregunta. He dit que no sabia res, però penso que no tenia cap xicot. De totes maneres, mai la vaig veure.
2: Sí, esclar, però a mi què em respon?
0: En François Dolzà va dubtar. Se'ls va mirar durant uns segons.
1: La Laura Blanchet no tenia cap xicot perquè era lesbiana.
2: I bé, no és pas cap crim, això, senyor Dolzà. No cal que en faci un secret d'estat d'això, oi? Sortia amb alguna noia?
1: Per ella era un secret. Vigilava molt, pràcticament no en parlava mai, saben? El sector científic, igual que el de l'educació, és força conservador en aquests casos. Ella temia els comentaris i els indirectes, que per descomptat no haurien faltat, està clar. Era una persona molt sensible. Li haurien emmerdat la vida. Per respondre a la seva pregunta, sí, tenia una xicota. Ja feia uns quants mesos que n'estava molt enamorada. Això es veia. Estava en un núvol, de vegades molt alegre, d'altres neguitosa. Un dia vaig trobar-me-la plorant. Aleshores m'ho va explicar. Ho necessitava, era massa feixuc per ella.
2: I vostè la coneix, la seva companya?
1: A què venen aquestes preguntes, ara?
0: En Pol va somriure.
2: L'havia vist mai abans, aquesta cadeneta, oi? Voldria lliurar-li això a la persona que li va regalar a l'Alor.
0: En François Dolzà la va agafar amb els seus dits. La va estar mirant una bona estona.
1: Sí, era de l'Alor. L'apreciava molt. La seva xicota li va regalar quan va haver de deixar la facultat. El seu visat havia caducat i la delegació del govern podia expulsar-la en qualsevol moment. Llavors ella va amagar-se a casa d'uns amics. No volia tornar a l'Àfrica.
2: I en coneix el seu nom o bé el lloc on s'amaga?
1: Si mai l'arresten, us mataré.
2: Calmi's, senyor Dolzà. No tinc el costum de lliurar clandestins a la policia.
1: Conec el seu nom. Nawaja. Significa el sol en la seva llengua. A la Lora li agradava molt aquest nom. Se'n va anar a Port la Novel·la. Ja no en sé res més, queda clar. Va fer 22 anys el passat 15 de juliol. Aquell dia me la va presentar. Vam estar junts prenent unes birres a Canet, tota una bellesa negra, molt dolça.
0: La Yala va agafar la paraula per fer-li una pregunta.
3: En què estava treballant actualment la senyora Blanchet?
1: A la biocenosa, que és particularment abundant en els substrats rocosos de la Costa Vermella, les algues fotofila, sobretot.
3: I abans?
1: Doncs va fer la seva tesi doctoral a Lió sobre el desenvolupament d'un biocaptador conductímetre bienzimàtic a cèl·lules algales.
0: La mà de la Yala va contraure sobre el braç d'en Pol. Aquest va mirar-se-la sense entendre res.
2: Senyor Dolzà, l'Alor també treballava amb els biocaptors en relació al seu estudi sobre la biocenosa?
1: No ho crec. Bé, és tard, ho sento, però haurem de deixar-ho aquí.
0: Es va aixecar. En Pol ho va entendre. Es va aixecar també i va agrair-li haver-los rebut. La Yala estava indignada. En el moment en què en François Dolzà girava per marxar, en Pol va dir-li:
2: una cosa, senyor Dolzà, vostè n'ha sentit mai a parlar de Nuclear Watch?
0: Va girar-se de cop. Havia empalidit.
1: La conversa s'ha acabat. Bona tarda.
0: Es va allunyar fent grans passes i va tornar a girar-se per comprovar que no el seguien. En Pol i la Yala van sortir de l'edifici. Ella va explotar.
4: Aquest paio ens menteix. Sap alguna cosa? La Laure Blanchet era un especialista en captadors biològics. Era un nou membre escollit per Nuclear Watch. Tot coincideix. Ha hagut de passar un incident greu i la Laure ho va revelar. Cal tornar a fer les subtraccions i enviar-les a Harrisburg.
2: Demà a primera hora anirem a la reserva marina. També hem de tenir en compte que hem conegut l'existència de la nau Edge. Així que el dossier del que va parlar el teu pare l'ha de tenir ella.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Quan lletregem una paraula, que donem lletra per lletra l'ortografia d'un mot, per exemple, quan vos demanen com s'escriu el vostre nom o la vostra adreça electrònica, si ho tinguéssim d'escriure, en francès només hi hauria lletres. Nosaltres tenim mots per cada lletra. Per exemple, Joan. Al moment de lletrejar Joan a l'escrit, cal escriure J, J-O-T-A, O-A-N-E-N-A. Si volem, per exemple, parlar de la C trencada, haurem d'escriure C, C, i més lluny, trencada. Si és la L geminada, haurem d'escriure L, E-L-A, i més lluny, geminada. La Y s'escriu I llatina, i més lluny, grega. Un cas especial és la X, que té dos noms. X, que s'escriu I-C-S, o bé Xeix, que s'escriu X-E-I-X. O, si voleu, Xeix, E-I-Xeix. Això és un trencaclosque que ens faria perdre el poc de llatí que sabem.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Josep Maria Figueres, al primer episodi hem parlat del seu naixement al Vendrell, de la seva família. Parlem ara dels seus estudis.
1: En aquests primers 25 anys, fins al 1900, que ja tindrà un reconeixement notable, arribarà a tenir premis, honors i serà conegut pel seu talent, perquè Casals és un personatge singular. A part de les condicions específiques pròpies d'aquest talent innat que té, tindrà una formació sòlida, que té una formació notable al Conservatori de Barcelona, al Conservatori de Madrid, i després, gràcies a l'Albéniz, que l'escolta amb un concert ambulant que hi ha, que es diu La Pajadera, a la plaça de Catalunya, i aleshores l'escolta, li farà una carta de recomanació pel comte Murphy, que és un assessor de la cort de Maria Cristina, i ella li agrada molt i li dona una beca important a l'època, 250 pessetes mensuals, amb la qual cosa la mare pot anar a Madrid, s'emporta també els fills van amb la mare i el pare doncs segueix el Vendrell. Quan el pare els diu, no, torneu de Barcelona al Vendrell, que ja estic cansat d'estar sol, el revés del pare que diu,

0: i allà poden fer, no li agradava aquesta música, no diré de cabaret, també ho ha de fer a París, actuarà amb aquests espais d'entreteniment per poder-se mantenir, si estarà un any dur, difícil, però doncs no té la beca perquè ha d'anar a Bèlgica, s'esbadalla el professor que el desconsidera i aleshores torna a París seguint els consells que li donen, que diuen, escolta, música, pesa música. I el 1900-1901 hi ha un diari, que és inèdit, en què explica doncs, que pràcticament cada dia anava a escoltar música. Això va ser molt important. Ell dominava l'alemany, que li ensenyen a la cort de Madrid, que jugava doncs, amb els monarques, i estarà sempre molt agraït amb aquesta monarquia. Tant és així que quan hi ha el funeral per la mort d'Alfons XIII a Perpinyà, ell va tocar per agraïment, i els republicans no ho entenien. Però ell era molt agraït, molt agraït. I encara que el Pessebre sigui una obra de reivindicació, que ell la vol fer, que sigui una obra de reivindicació modal, Grècia, quan el fan a Atenes, convida amb els reis actuals, els pares de l'actual reis, i diu, he conegut a tres generacions de Borbons, i sent aquest agraïment, és una persona profundament agraïda. Aleshores, Casals, per tant, doncs, està amb aquest ambient musical i treballa a l'hora que estudia, sigui doncs, a París o sigui doncs, a Barcelona. Treballa en aquest sentit, al marge de la beca, que la tindrà els primers 5 anys, però els seus estudis seran molt rellevants. El que he vist amb els arxius, tant el de Barcelona com amb el de Madrid, és que els professors que hi participen, i caldria destacar noms com Rodoreda, que és l'autor de la musicació del famós Vidolai de Verdaguer, o Josep Garcia o a Madrid Monasterio, doncs veuen les capacitats, les possibilitats que té aquest infant i per tant l'ajuden, s'hi abonen i l'aprecien. Quan torna de París tindrà una sort casual de la vida, un atzar, que és que Josep Garcia, que era professor al Liceu, professor particular i membre titular d'orquestra, se'n va, en qüestió de faldilles, a l'Argentina i ho deixa tot amb Casals. Casals aleshores agafa una part, però diu, vull seguir la meva carrera i no quedar-me aquí. També li havien ofert quedar-se a Madrid com a músic de la cort amb sou per tota la vida. Va dir que no, el seu mare diu, no ha d'estudiar. També li havia dit al Murphy, diu, que es treballi l'òpeda, volem que hi hagi una òpeda espanyola i tal. I la mare diu, no, aquest nen ha de seguir a les facultats que té, que és el violoncel.
1: Aquest nen se'n va a Barcelona, se'n va a Madrid, se'n va a París. Quina relació té amb el Vendrell? L'enyora? En parla? O gaudeix simplement de la seva notorietat?
0: No, Vendrell el té. Vendrell el té al cor, l'enyora. Jo, per exemple, sóc de Valls, tocar Vendrell, i el paisatge de Valls, la muntanya de Miramar amb el Camp de Tarragona, sempre m'acompanya. Però, clar, la vida et porta doncs, a altres llocs. A mi la vida el va portar doncs, a Barcelona, i es va arrelar a Barcelona, tant és així que va comprar un espai, que va fer un institut de música a Rambla Catalunya Diagonal, a tocar a Gràcia, a la seva Gràcia estimada, per això de tant a vint, de l'Orfeu Gracienc, del mestre Joan Balcells, etc. I aleshores, després, doncs, quan ha d'anar a l'exili, ja no és el Vendrell, és tot Catalunya que porta l'enyor. I Catalunya és Montserrat, que se l'estima de molt, és Barcelona, però curiosament hi ha poques ciutats de Catalunya a les quals hagi actuat. En coneixem poques. Coneixem que va amb l'Orquestra Pau Casals a Vilanova, tocarà també a Montserrat, tocarà a Barcelona, tocarà al Vendrell, farà algun concert puntual doncs, com els de Girona o el de Granollers, però no farà grans gires per Catalunya. Les seves gires seran internacionals. Ja en parlarem.
1: I la gent del Vendrell com el veuen?
0: La gent del Vendrell primer el veuen com el fill de l'organista i després comença a situar-se. Ell es fa molt amic dels Vidales, que són uns germans dramaturgs, lletrafadits, que porten una revista que m'ha servit molt pels estudis biogràfics, que és el Baix Penedès, un setmanari. En aquest setmanari tenen relació i Casals els envia tot. I s'escriuen, i un és director del setmanari al Baix Penedès, i en aquesta revista hi ha una gran quantitat d'informació sobre la vida de Casals, i és que Casals els enviava informació d'una manera

0: de puntual. Ada, vinc, ha fet aquest concert, ha anat allò, etc. I a part, seguien amb tot el que trobaven de la Presidència General de Barcelona, etc, etc, i donaven informació. Des d'una activitat senzilla, com podia ser un concert, fins a un gran esdeveniment musical en el que era el protagonista d'una gran sala de París, que Casals doncs és ràpidament primera figura internacional. Que el Vendrell hi té una relació i se l'estima. Als anys 30 ajudarà a pagar la reconstrucció de l'orgue, però és que el 1900, 30 anys abans, ja havia participat amb un pianista vendrellenc, el benvingut Socies, que ara se li ha recuperat gràcies a l'arxiu comarcal del Baix Penedès, amb un disc que ha fet la regidora l'anàtica que han organitzat i que han recuperat amb una lloable labor el concert que en deien de la solidaritat. Avui en dirien de la fraternitat o de la solidaritat. En aquell moment en van dir el concert de la caritat, i de la paraula que es deia. Caritat envers els que tornaven de la guerra de Cuba, això va ser el 1900, mutilats, pobres, sense possibilitats de futur, sense pensions, sense indemnitzacions, i que omplien els carrers demanant caritat amb aquests quadres que s'han vist d'arreu tan tristos doncs, dels mutilats que tornaven de la guerra de Cuba. Hi ha un concert a favor d'aquesta acció. I Casals, que jo m'ha agafat sempre amb molta prevenció dient no s'ha de tant allò de la generositat, vegem-ho, al final he vist per les evidències que queda molt generós, com demostra aquest concert, i com en fa d'altres. A Puerto Rico fa un concert pel sostre de la catedral, o bé pel sindicat de músics que tenien necessitat, o bé doncs, per Granados, que la família queda després de l'enfonsament, del torpediment del Sussex, queda bastant a l'intempèrie, etc. Col·labora, participa i és autènticament solidari.
1: Podem dir amb unes paraules modernes que Casal és una ONG a ell sol?
0: Bueno, de fet ja comença a haver-hi ONGs i ell les ajuda. L'ajuda pels refugiats que es fa als Estats Units, ell hi participa, però no només durant els primers anys de l'exili. El mutilat ho és per sempre. L'exiliat que ha donat part del seu cos, mai també hem dit, per una causa noble com he de defensar la legalitat, tindrà tota la vida de patiments. Però clar, després de la Guerra Mundial sembla que aquí hagi passat tot, però els mutilats quedaran tota la vida. Aleshores, aquests mutilats, quina ajuda tindran? Casals ajuda, de la mateixa manera que va ajudar amb el que va poder, i si no d'amb diners, d'amb cartes, els tancats en els camps de les platges del Rosselló, ajuda també doncs, amb els republicans. I les cartes, tant d'uns com dels altres, doncs, són esfadeïdores en aquest sentit, perquè la solidaritat la tenia molt endins.

era el segon episodi de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.
2: Música a Ràdio Arrels.
1: Amb l'Oriana Penyer.
3: Tres concerts de música barroca tindran lloc aquí a Catalunya Nord aquest cap de setmana. En parlem amb en Gerard Melo, que és l'antic guitarrista de la Pere Figuera. Bon dia, Gerard Melo.
4: Bon dia.
3: Quin és el programa d'aquests concerts?
4: Doncs el programa se'n diu Dulcis Memòries. Són música de Vivaldi, Monteverdi, Scarlatti i una mica de música francesa de Charpentier.
3: Quin grup fa aquest concert?
4: Doncs el grup, el conjunt barroc, se'n diu Barroc en Vol. És el conjunt barroc de Rodes, a prop de Vinça. I demà i dissabte i diumenge serà un conjunt doncs, de 6 violins, 2 violoncels, un alto, un clavecí i 5 cantants. 3 homes i 2 dones.
3: I hem parlat justament de 3 dates. Quan és?
4: Doncs divendres 17 a les 6 de la tarda serà al castell Nadal Hainaut, que es troba al Soler, sobre la D37, entre el Soler i Ponteia. El segon concert, el lendemà dissabte 18, a les 8 del vespre, serà a l'església Sant Sulpici de Bulternera. I el diumenge 19, a les 6 de la tarda serà a l'església de Palalda, a Milly-les-Bains, doncs.
3: És gratuït per al
4: sí,
3: públic?
4: Sí, és gratuït per al públic. El públic pot donar el que vol a la fi, si li agraden.
3: Per acabar, tota aquesta colla, hi ha catalans també, no?
4: Sí, hi ha alguns que són catalans. Hi ha, per exemple, hi ha una que se diu Alice Christine, que és mestres d'escola a la Bressola a Perpinyà. Hi ha un cantant que se'n diu Alix Guichard Fabregà, que és a Bulternera. Hi ha el contratenor que se'n diu Gilles Grandjean i Moles, que ve d'Andorra, que fa els estudis a Brussel·les, però és català. I també hi ha un tio que se'n diu Gustavo Llull i que toca el clavecí i que ve de Barcelona.
3: Moltes gràcies, Gerard Melo. Recordem que doncs, 3 concerts de música barroca per aquest cap de setmana, doncs, el divendres 17, el dissabte 18 i el diumenge 19.
5: Ràdio Arrels, el volum 88.2.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 17 de juliol. Bon dia. Unes màximes de 35 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda, amb una tramuntana encara present al Capcir i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 24 a Ceret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada, 14 a Montlluís i 15 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcir i 27 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Diumenge al matí les temperatures seran de 26 graus a Perpinyà, 25 a Ceret, 24 a Prada, 20 a Prats de Molló i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a Perpinyà. Tindrem unes màximes de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 25 al Capcir i 28 a Cerdanya. El vent bufarà també a la muntanya.
4: Rosselló,
5: Vallespí,
4: Conflent,
5: Cerdanya,
4: Capcir i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
2: Clàssica, Berenguer Ballester.
6: Avui aquests 20 minuts de música clàssica amb música del segle XVIII, després del XVII i acabarem a principis del XX. Del XVIII, Beethoven amb el concert per piano número 2, de fet, darrers anys del XVIII, aquest rondo, el tercer moviment que escoltarem, Beethoven el va escriure el dia abans de l'estrena del concert. Hi havia quatre copistes al seu costat i ell els hi anava passant els fulls a mesura que els completava. Sembla que això d'escriure ràpidament abans de l'estrena ho feia sovint Beethoven.

Tercer moviment del concert per piano número 2 de Beethoven amb Mitsuko Uchida amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Bavaresa sota la direcció de Kurt Sanderling. Del segle XVII, Monteverdi amb una cançó que ha esdevingut un dels èxits populars d'aquest compositor. Si dolce il tormento, és tan dolç el suplici que tinc el pit que visc content per una bellesa cruel. En el cel de la bellesa creix la ferocitat i manca la pietat, que sempre, com un escull, a l'onada del seu orgull, la meva fe trobarà. Quatre segles més tard, el nostre Gerard Jaquet en feia una versió preciosa. L'escoltarem amb el contratenor Filipa Jaruski.

Sí, del Chill Tormento de Monteverdi amb Filipa Jarusquí i l'Arpeggiata de Cristina Pluart. I després del lirisme melòdic de Monteverdi, i per acabar aquests 20 de clàssica, una orquestra a ple rendiment. La primera marxa de Pompa i Circumstància d'Edward Elgar, probablement la seva obra més popular. Va ser un encàrrec, calia una música per la coronació del rei, Eduard VII d'Anglaterra. Com que va ser un gran èxit, Elgar va fer 4 marxes més. No tant marxes militars com la primera.

0: la marxa número 1 de pompa i circumstància de Elgar amb la Royal Philharmonic Orchestra sota la direcció de Norman Delmar. Abans hem escoltat Beethoven i Monteverdi.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Ràdio Arrels, a Bages, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Inés, tinc 9 anys. M'agrada l'estiu perquè podem menjar gelats.

rosa a 37 degrés, 40 quilos que passen pels carrers. Se retira del seu ésser la Mercedes.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 17 de juliol. Bon dia. Unes màximes de 35 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda, amb una tramuntana encara present al capcir i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 24 a Ceret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada, 14 a Montlluís i 15 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcir i 27 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Diumenge al matí les temperatures seran de 26 graus a Perpinyà, 25 a Ceret, 24 a Prada, 20 a Prats de Molló i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a Perpinyà. Tindrem unes màximes de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 25 al Capcir i 28 a Cerdanya. El vent bufarà també a la muntanya.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Els vindejats d'avui, amb accents africans, per començar i per acabar, i un blues mallorquí entremig. Dues bateries, un saxo i una tuba, amb aquests quatre instruments, el grup anglès Sons of Kemet, fan un jazz africanitzat. Estem parlant d'un dels grups del saxofonista Shabaka Hutchings, londinenc d'origen caribenc, un dels grups importants del jazz britànic. El seu segon disc el van fer el 2015.

Play Mass del grup Sons of Kemet, del seu disc del 2015. Maria del Mar Bonet va publicar el 2007 un disc amb cançons d'amics seus, se'n deia Terra Secreta. El disc comença amb la musicació d'un poema de Robert Graves, l'autor de Jo Claudi, que als anys 40 es va instal·lar a Mallorca, a Deià. El poema de Graves es diu País Secret, d'aquí el títol del disc Terra Secreta. Hi ha també una cançó d'un altre mallorquí, el cantant i poeta Guillem de Fac. I amb ell ja ens apropem al terreny del jazz, perquè la Maria del Mar Bonet interpreta Blues en Sol, una de les seves primeres cançons.

Blues en Sol, una cançó de Guillem de Fach amb la veu de Maria del Mar Bonet del seu disc Terra Secreta del 2007. I tornem al jazz amb accents africans amb el disc publicat el 2016 per Idris Akamur amb el grup de Pyramids, We Be All Africans, un disc gravat a Berlín. El grup Pyramids va ser creat el 72 a París per tres estudiants americans, el multiinstrumentista Idris Akamur, la flautista Margo Simmons i el baixista Kimati Asante. Cinc anys després, el grup es va dissoldre. El 2010 hi van tornar davant, sembla, la demanda de les seues fusions afrojazz.

0: Rhapsody in Berlin de The Pyramids, el grup d'Idris Akamor, del seu disc We Be All Africans del 2016. Abans hem escoltat Sons of Kemet i Maria del Mar Bonet.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arers, a Sant Pere dels Focats, 93.1.
3: No sé molt bé què és el que em passa, però crec que és l'olor d'estiu.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Madalena, tinc 8 anys i m'agrada l'estiu perquè som en família.

Té del meu poble sempre treballa tan bé que les dones li fan cua a la porta del taller. Cada tarda n'entren quatre i organitzen un sarau quan veuen com el manetes

Les beates d'aquell poble no van mai a combregar, perquè el bisbe es fot el vi i elles només mengen pa. Tot això del cos de Cristo ja no els fa fred ni calor, potser sí que es menjarien

poble, que és un home molt decent, que si vols edificar-hi només cobra un 3%. I si algú no pot pagar-ho, no té cap remordiment, se'n va al llit una setmana.

0: Un dia la Filomena, que sopava cal trempat, demanà un plat de sardines i també dos ous al plat. I amb aquell tip de sardines, satisfeta n'ha quedat. La sardina la té a dintre.
1: Més? Més encara?

I aquests pobres ministrils que escolteu amb atenció, quan s'acaba l'espectacle també fan festa major. Si hi ha alguna Filomena entre el públic existent, que passi pels camerinos!

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 17 de juliol. Bon dia. Unes màximes de 35 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda, amb una tramuntana encara present al Capcir i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 24 a Ceret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada, 14 a Montlluís i 15 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcir i 27 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Diumenge al matí les temperatures seran de 26 graus a Perpinyà, 25 a Ceret, 24 a Prada, 20 a Prats de Molló i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a Perpinyà. Tindrem unes màximes de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 25 al Capcir i 28 a Cerdanya. El vent bufarà també a la muntanya.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Toti Soler, el músic, el guitarrista i l'actriu i cantant Esther Formosa han treballat durant molts anys junts. Van començar el 97 amb un disc homenatge a Ovidi Montllor. Avui els escoltarem en un disc del 2004, l'Arxiver de Tortosa, amb músiques tradicionals del Mediterrani. Per aquest espectacle van fer recerques dels cançoners catalans, provençals, aragonesos, sefardites i napolitans.

Muntanyes regalades, amb Toti Soler i Esther Formosa, del disc L'Arxiver de Tortosa. L'Arxiver de Tortosa és un homenatge a dos arxivers d'aquesta ciutat, un del segle XVI i l'altre del XX, per la seva feina de difusió de la cultura catalana. Evidentment, aquestes cançons tradicionals, antigues, passen pel sedàs de dues sensibilitats d'ara. Del cançoner napolità, una cançó molt coneguda que han cantat gent com Renato Carosone, Marino Marini o també Mina, Maruzzella, que és el diminutiu del mot napolità Maruzza, cargolina de mar.

Marutxela, del disc L'Arxiver de Tortosa, de Toti Soler i Esther Formosa. Toti Soler és una història musical impressionant per la seva diversitat i la seva qualitat. En aquesta emissió escoltem el Toti Soler que s'interessa per la música d'arrel, la flamenca, la tradicional dels Països Catalans i del Mediterrani. Toti Soler ha tocat i cantat temes del cançoner popular i n'ha fet d'altres a l'estil tradicional. Va passar un temps a Menorca, que als anys 70 era el destí de joves que cercaven una altra manera de viure, i allà va fer Sablagai Alegre, Boleria de Menorca. Sablagai és una zona prop de l'Aió. Toti Soler explica que això de boleria ho va afegir sabent que a Menorca no hi ha tradició de boleries, que és un gènere flamenc. Ell venia d'uns anys d'aprenentatge de la guitarra flamenca a Andalusia.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Ràdio Arrels. A Forques, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Axel, tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: El Rosselló, escolteu.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 17 de juliol. Bon dia. Unes màximes de 35 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda, amb una tramuntana encara present al Capcir i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 24 a Ceret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada, 14 a Montlluís i 15 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcir i 27 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Diumenge al matí les temperatures seran de 26 graus a Perpinyà, 25 a Ceret, 24 a Prada, 20 a Prats de Molló i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a Perpinyà. Tindrem unes màximes de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 25 al Capcir i 28 a Cerdanya. El vent bufarà també a la muntanya.
2: Ràdio Arrels.
4: Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb seu a Luxemburg, s'ha pronunciat aquest dijous sobre el cas dels líders independentistes catalans i també dels CDRs, que han rebut una amnistia per part del govern espanyol, però molts dels quals encara no han pogut tenir les conseqüències d'aquesta amnistia, sobretot per part dels exiliats, que encara no han pogut tornar a casa. I un d'aquests exiliats, el coneixem bé a Catalunya Nord, que de fet aquí diu que és refugiat, i era el conseller de Cultura els últims mesos d'aquell govern, és el Lluís Puig. Bon dia, Lluís.
4: Molt bon dia a tota Ràdio Arrels.
3: Primer de tot, quina valoració en feu d'aquesta sentència, d'aquest pronunciament del Tribunal de Luxemburg?
4: Bé, és una nova victòria més en la justícia europea, que des que vam decidir enfrontar-nos a la justícia europea i presentar-nos-hi, sempre ha estat una victòria darrere una altra. Primer jo vaig viure dues sentències des de Brussel·les de que no m'extraditaven, llavors una tercera sentència ja en el TJUE, en el Tribunal de Justícia de Luxemburg, també sobre el tema de la meva extradició, on van definir aquell concepte que es va fer famós de grup objectivament identificable, els GOI, i ara aquesta quarta vegada que també l'he vist en primera persona. Per tant, sí que és lenta la justícia, si vols, però en tot cas és evident que a Europa no s'entén que aquest tema polític s'hagi posat en mans de tribunals i com a delictes penals. Tothom sap que no vam fer cap delicte penal. I imagina't, nosaltres a l'exili, però els que estaven acusats de terrorisme, els membres del CDR, ara poden respirar tranquils, cosa que la llei que vam aconseguir que s'aprovés ha permès. Per tant, un dia avui d'alegria, un pas més en la lluita que portem.
3: Clar, de fet, que el Tribunal de Luxemburg més o menys es pronunciaria a favor d'aquesta amnistia era alguna cosa que els que més o menys en sabien del tema ho donaven no del tot per fet, però que era el més esperable. Però encara així, almenys he tingut la impressió que la reacció de tothom ha estat molt bona. Ha sigut fins i tot aquest pronunciament de Luxemburg millor del que esperaven els advocats o del que esperàveu vosaltres mateixos?
4: Sí, si cap encara millor, perquè l'advocat general va fer el seu informe, el va fer públic el novembre, em sembla recordar que era novembre o desembre, i ja era bo. Però en tot cas la sentència d'avui encara ho reafirma i ho amplia més, els conceptes. En cap moment planteja que independitzar-se de Catalunya sigui un delicte, no en parla en cap moment d'aquest tema, no? Evidentment ho senyeix la repercussió econòmica que hagués pogut tenir això a nivell europeu, que no la va tenir, és evident, i tothom ho sap, però en tot cas ja dic que és una sentència aplastant, abrumadora i d'una claretat inqüestionable, vaja, en definitiva. Per tant, la màxima instància dels tribunals europeus, que és on realment es veu l'Europa que es vol construir, ho ha deixat ben clar. Aquest és un tema que no s'havia d'haver judicialitzat i que políticament s'havia d'haver parlat, negociat, com segueix fent falta, que tornant a l'àmbit polític es facin propostes, es negociï, es parli, perquè no s'ha avançat res, no ha canviat res. Ningú ha fet una proposta alternativa a la proposta que volíem el 2017. Ningú ha fet una proposta alternativa per Catalunya i per Espanya. Per tant, estem en el mateix lloc, és evidentíssimament.
3: Clar, ara aquesta sentència de Luxemburg és molt clara, però ara s'ha d'aplicar als tribunals espanyols i això, clar, esteu pendents a Puigdemont, Comín i tu, Lluís Puig, per poder tornar a Catalunya Sud, però també molts altres acusats, alguns dels que han passat a presó, doncs perquè tenen càrrecs d'inhabilitació, per càrrecs així. Teniu alguna certesa o algun tipus d'idea de quan es farà aquest tràmit primer del Constitucional i després del Suprem per realment que l'amnistia sigui efectiva.
4: Tot apunta que ha de ser a la tardor quan el Tribunal Constitucional resolgui els nostres recursos d'empara. Tot apunta a la tardor. Ara bé, fa molts mesos que el Constitucional ja va declarar que aquesta llei era constitucional. Per tant, tampoc s'entén que el Tribunal Constitucional hagi volgut allargar tant. No feia falta esperar aquesta sentència per resoldre els nostres recursos. Ho ha volgut fer, vol dir que està jugant amb un calendari, està fent política. Vulguis que no, política en el sentit de gestionar els tempos en quin moment pot ser més adient. I, evidentíssimament, si a la tardor el Constitucional resol el nostre favor, com no té altra alternativa, jo diria, doncs caldrà veure si el Tribunal Suprem és capaç d'inventar-se alguna argúcia, alguna locubració o alguna literatura de jurídica per seguir esquivant el tema. Vol dir que no ha acabat res, falta tots aquests tràmits i veurem quan s'acaba tot això.
3: Per tant, s'interpreta com una victòria aquest cas de la sentència, però fins i tot tenint en compte que els tribunals haurien de simplement acatar i fer complir l'amnistia, no teniu massa certesa de que abans de cap d'any pugueu tornar a estar al sud?
4: Cap certesa. Coneixem amb qui ens enfrontem, coneixem abans de qui estem a nivell espanyol i sabem que ho gestionaran pels seus interessos quan més els convingui. Malgrat això, és evident que la llei que es va aprovar a les Corts espanyoles no té marxa enrere i tard o d'hora, lluitant el que calgui, s'haurà d'aplicar. Però repeteixo, ningú ha fet cap proposta de solució per la relació Espanya-Catalunya, Catalunya-Espanya. Per tant, en el moment que els CDRs quedin amnistiats, totes les altres causes quedin amnistiades, el Tribunal de Comptes desfaci el garbuix de tinglados econòmics que ha volgut muntar i el Suprem ens deixi retornar, estarem com el dia 1. Simplement hauran passat 9 o 10 anys. Per tant, quan diem cal persistir, no vol dir que calgui persistir només pel fet d'estar a l'exili. Cal persistir amb la voluntat del poble de Catalunya en gestionar-se i fer les coses d'una altra manera.
3: Lluís Puig, moltes gràcies per atendre'ns un dia més.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Fins sempre.
0: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Música a Ràdio Arrels.
2: Amb l'Oriana Peñé.
3: Tres concerts de música barroca tindran lloc aquí a Catalunya Nord aquest cap de setmana. En parlem amb en Gerard Melo, que és l'antic guitarrista de la Pere Figuera. Bon dia, Gerard Melo.
4: Bon dia.
3: Quin és el programa d'aquests concerts?
4: Doncs el programa se'n diu Dulcis Memòries. Són música de Vivaldi, Monteverdi, Scarlatti i una mica de música francesa de Charpentier.
3: Quin grup fa aquest concert?
4: Doncs, el grup, el conjunt barroc, se'n diu Barroc en Vol. És el conjunt barroc de Rodes, a prop de Vinça. I demà, i dissabte i diumenge, serà un conjunt donc, de 6 violins, 2 violoncels, un alto, un clavecí i 5 cantants. 3 homes i 2 dones.
3: I hem parlat justament de 3 dates. Quan és?
4: Doncs divendres 17 a les 6 de la tarda, serà al castell Nadal Eno, que se troba al Solé, sobre la D37, entre el Solé i Ponteia. El segon concert, el lendemà dissabte 18, a les 8 del vespre, serà a l'església Sant Sulpici de Boulternère. I el diumenge 19, a les 6 de la tarda serà a l'església de Palalda, a Milly-les-Bains, doncs.
3: Que és gratuït per al
4: sí,
3: públic?
4: Sí, és gratuït per al públic. El públic pot donar el que vol a la fi, si li agraden.
3: Per acabar, tota aquesta colla, hi ha catalans també, no?
4: Sí, hi ha alguns que són catalans. Hi ha, per exemple, hi ha una que se diu Aris Cristina, que és mestres d'escola a la Bressola Perpinyà. Hi ha un cantant que se'n diu Alix Guichard Fabregat, que és a Boulternère. Hi ha el contratenor que se'n diu Gilles Grandjean i Moles, que ve d'Andorra, que fa els estudis a Brussel·les, però és català. I també hi ha un tio que se'n diu Gustavo Llull, i que toca el clavecí i que ve de Barcelona.
3: Moltes gràcies, Gerard Melo. Recordem que doncs, 3 concerts de música barroca per aquest cap de setmana, doncs el divendres 17, el dissabte 18 i el diumenge 19.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: L'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà són aquí a Ràdio Arrels per explicar-nos una mica d'història de la música tradicional nord-catalana. Bon dia als dos.
3: Bon dia.
4: I bon dia.
2: Avui ens voleu parlar d'una borrassa, però una borrassa, o cornamusa, ara m'explicareu exactament, però una borrassa concreta, una borrassa de la família Gairol. Què és aquesta borrassa?
3: Llavors, per la gent que no ho sàpiga, borrassa és una manera d'anomenar la cornamusa, i molt concretament la cornamusa catalana d'aquí del nord. És estrictament idèntic o gairebé a el sac de gemecs, que no volem que es digui d'aquesta manera, però perquè la gent ho identifiqui. Molt bé. I doncs aquest fa ara mateix un any hem retrobat una cornamusa a Cerdanya i que de fet és una cornamusa que havia comprat un tal Antoni Cairol, potser que alguna gent el coneix sota el nom de Jordi Pere Cerdà, i trobar una cornamusa tampoc és una cosa que passa cada dos per tres, i doncs és un goig poder retrobar un instrument gairebé sencer, i vet aquí, aquest instrument ha integrat ara a les col·leccions del CIMP i és un instrument molt i molt interessant.
2: Ens podeu explicar una mica com és aquesta cornamusa?
3: Llavors, com les cornamuses catalanes del Principat, de Mallorca, i evidentment d'aquí, de Catalunya Nord. Doncs una cornamusa, senzillament, de manera genèrica, és un sac amb aire, o sigui que s'omple d'aire, i doncs en aquest cas es tracta d'un odre, d'una pell sencera, de moltó, en aquest cas precís, i amb la llana que està per fora, que fa d'ornament, un bufador, que és per allà que s'envia l'aire a dintre de l'odre, en una pota la soca del grall, que és l'oboè per tocar la melodia, i en el coll hi va estacat la soca dels bordons, que en les cornamuses catalanes són tres, un greu, un mèdium i un agut, i aquí hi ha moltes coses interessants per dir, tants elements en una cornamusa, sigui quina sigui, fa que sovint tenim uns instruments poc homogènic. És molt difícil d'arribar a determinar si un instrument és molt homogèni o no. En aquest cas tenim un gra interessantíssim de ginjoler, d'un ginjoler preciós, uns bordons facticis que estan aquí més o menys per fer bonic, i un bordó petit molt i molt interessant, molt bonic. I és aquí on és interessant, és molt precís, però hi ha dues parts, una part que no està foradada, tornejada però no foradada, i l'altra part, amovible, que sí que està foradada, la van tapar després, el que és normal en una cornamusa catalana, ho feien en les cornamuses del Principat i de Mallorca, però aquí de moment és l'única peça de bordó petit, amovible, i a més que és la prova que també, a un moment donat, es podien fer sonar. Doncs mira, sempre estem contents de poder constatar-ho.
2: Això pels profans, diguem, com és que hi ha aquest bordó tapat? És a dir, quina funció fa aquest bordó?
3: Fa bonic, senzillament. Però en l'estat, en tot cas, els instruments evolucionen al llarg del temps. En un temps concret responen a unes certes exigències musicals. I el segle XIX és, com dir, és la fi de les cornamuses, pas només catalanes, arreu. Hi ha algunes cornamuses que aguanten el pas del temps, per exemple, les cabretes a Alvernia, però també són instruments més antics que s'adapten a un cert gust. Per fer un paral·lel, justament les cabretes, a l'inici se suposen que tenien dos bordons, després se'n va tenir només un, que van guardar però que van tapar també, perquè també tocaven amb acordió. S'ha de tenir present que tots aquests instruments, en el que ens concerneix el flabiol, la cornemusa, després el tible, la tenora, són instruments de cobla, no són instruments solistes, doncs també s'adapten a allò, en les condicions on han de tocar i al gust, senzillament, musical de la gent.
2: Clar, perquè què canvia, diguem, en el so, tenir el bordó obert o tapat, diguem?
3: Alors, d'entrada canvia l'aire que has de gastar per omplir l'instrument.
2: Important, això.
3: Perquè no és la mateixa cosa de tocar amb un grall i tres bordons, o un grall i dos bordons, un grall i un bordó, o fins i tot només el grall amb un sac, vaja. Però no, canvia molta cosa, senzillament ho notes amb l'harmonia. Si, és molt diferent tenir un acord complet, per entendre's do, sol, do, que seria l'acord de base que aquí afinaria amb un grall, sense parlar ni de diapasons, ni d'escales, ni res, sense per situar-nos, que només tenir do, sol, que no tens la nota aguda al dalt de tot que et fa, que reforça l'harmonia, i si fins i tot, per exemple, a Mallorca, són dos bordons que van acabar tapant, que en diuen fiols, i només van guardar fins, posem, fa 50, uns 50 anys, només havien guardat el bordó greu que funcioni, però havien guardat els dos altres fiols, com en diuen, com a ornament.
2: Estem parlant amb Pere Jordà i amb Oriol Lluís Gual de la borrassa Cairol, que és una cornamusa que teniu al Museu de Música de Ceret. Oriol, volies afegir alguna cosa?
0: L'interès que hi ha dins d'aquest instrument, com deia el Pere, és que hi ha moltes peces barrejades. I és un instrument que era en ús encara a una data recent, entre grans cometes, perquè no es sap exactament fins a quan. Tenim dues suposicions. O és un instrument que es va trobar a Cerdanya, que era d'un pastor que havia parat de tocar-ne i que se'l va vendre cap allà als anys 80, de memòria. Doncs potser a nus encara després de la Segona Guerra Mundial. O és un instrument que era a nus a Ceret abans la primera i la Segona Guerra Mundial per un senyor de Ceret. Doncs no sap exactament qui el tocava. El que és segur és que al segle XX aquest instrument es va tocar i es veu. La pell és nova, no és adaptada a l'instrument, però va continuar tocant. Hi ha una canya de bordó. Hi ha tota aquesta reutilització d'elements. El Pere parlava del grai petit, del bordó petit, que és una de les peces més antigues d'aquest instrument. Tot l'instrument, després, el braguer, és aquí on surten els bordons, i el grai, són signats del Valentí Turó. El Valentí Turó va néixer a Tallet en 1777 i va morir a Perpinyà en 1850. Cosa que ens permet també datar aquestes peces de cap als anys 1830-1840, més o menys, cap a aquesta decennia. I totes les altres parts de l'instrument no són signades. I són probablement aquestes anteriors, el bordó petit és anterior, els altres bordons serien posteriors. Doncs tenim com un barreig i tenim dins aquest instrument, de fet, doncs, coses que potser són d'un sol instrument, un segon instrument, tercer, potser quart instrument, tenim una, i això Turom potser, el bufador, l'entrada del bufador, tenim un barreig. És a dir, que dins un sol instrument en tenim tres o quatre.
2: I suposo que això era bastant normal, no?, amb aquest tipus d'instruments que reciclaven coses d'instruments anteriors.
0: La gran problemàtica que tenim quan treballem amb els instruments és que no sabem per força qui va amb què. Es sap la majoria del temps, però es pot tenir dubtes que hi hagués recuperacions, cosa que arriba sobre altres instruments.
2: Doncs sentim com sona el grall d'aquesta borrassa interpretat per Pere Jordà mateix.

0: Hem sentit com sona el grall històric de la borrassa Cairol, un instrument que hem comentat amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà. Moltes gràcies a tots dos.
1: Amb molt de gust. Amb doble.
2: Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Radio Arers, a Pollestres, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Som el divendres 17 de juliol. Bon dia. Unes màximes de 35 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda, amb una tramuntana encara present al Capcí i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 24 a Ceret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada, 14 a Montlluís i 15 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Diumenge al matí les temperatures seran de 26 graus a Perpinyà, 25 a Ceret, 24 a Prada, 20 a Prats de Molló i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a Perpinyà. Tindrem unes màximes de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 25 al Capcí i 28 a Cerdanya. El vent bufarà també a la muntanya.
5: Ràdio Arrels, a Toluges, 95.
6: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
7: El 17 de juliol del 1992 s'estrena a Barcelona el primer concert amb so tridimensional al món. Era en el marc del Festival Olímpic de les Arts amb l'espectacle Pervers, música de Lluís Llach. A la demanda del Comitè Internacional Olímpic per la 25a Olimpiada, la de Barcelona, es va fer una planificació específica quant a programa cultural. El Festival Olímpic de les Arts va comptar amb exposicions i mostres d'art escènic. No hem trobat cap enregistrament d'aquest espectacle. Escoltem, doncs, un tema d'un altre espectacle fet per Lluís Llach l'any 1993, Un pont de mar blava. El títol és Lentament comença el cant, amb la veu de la grega Nena Venezzano.

0: Fins aquí lentament comença el cant de l'espectacle Un pont de mar blava amb música de Lluís Llach i la veu de Nena Venezzano.
1: Una hora 100% en català.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Charles, tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar de vacances.

Si amatent, quadrat i ferreny, trepitges fort el teu terreny. Si cada ull teu és un padreny que es pressa, rauxa contra seny, si com un gran vent caribeny la vida t'empeny i t'empeny, sense que t'aturin crit ni reny, ni aquell viarany que s'estreny, o el verger que es torna areny. Si has lluitat contra el desdeny des que deixares el preny, potser et dius Jaume Quadreny.

0: més si un maleït ben ferreny, tan ment un tifó caribeny. Un bon matí se't menja el seny i ja fartat de tant de reny, tanta immundícia i tant desdeny, el cor dolgut fet un pedreny, sentint que el marge se t'estreny, veient que el quadre de terreny sota els teus peus és un areny. I guiant la rauxa que t'empeny, fas enrere el camí del parell. Potser et dius Jaume Quadreny.
1: Sempre sent en català.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Radio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Radio Arrels.

frágil tira

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

bon home d'aquí us havia recollit. Vam venir a viure a casa vostra, l'apartament de sota, i ens vam fer amics gairebé.

meva estrella de plàstic groc i tinc la galta més vermella. Potser del cop que m'he donat aquell matí per saber si estava somiant.

opinant sobre el fet precís. No és possible el que he vist. Un helicòpter descendia ràpidament. El número 12 corria.

resulta que m'ha dit ja et tinc. Eren dos quarts de cinc. D'una estrabada més que forta, més.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arets, a Ceret, 88.2.
1: Radio Arrels, al Molí de Vent de Perpinyà.
2: 95.

0: presoner d'un país que pinta sobre el mapa l'hexagon ensuat d'una sang que fou roja. Pres d'aquest país sóc, pres d'aquest país sóc. D'aquest poble on el burgès tossut ha barrat cada porta sobre la ràdio oberta. Pres d'aquest país sóc, pres d'aquest país sóc. Presoner del meu ésser portant a revolta com el fre d'un cavall remugant la sang seca. Pres d'aquest país sóc, pres d'aquest país sóc. Si obro la finestra, els murs de la consueta serà sols per un deure el meu passat en ressenya, una agra flor de dubte dins la carn s'amarrela i aquella por podrida de la nostra impotència. Pres d'aquest país sóc, pres d'aquest país sóc, pres d'aquest país sóc.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: curt silenci entre dues notes que s'habituen l'una a l'altra malament. La de la mort vol fer-se dominant. L'interval obscur es concilien juntes, premint. I queda vell el cant.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

Potser algun dia creixerem a la claror del gran amor que ens falta. Potser. Potser algun dia oblidarem el matí fosc d'ahir, la nit malalta.

Potser. Potser algun dia ens en riurem d'aquesta mort tan curt que el temps es menja. Potser. Potser algun dia ens en riurem de fer l'amor de dilluns a diumenge.

Potser. Potser algun dia escardarem el nostre gruixut mur d'estupidesa. Potser. Potser algun dia trobarem la clau de volta de tanta ceguera.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Li juro pel que més estimo que el d'avui ha estat un fet aïllat, que puc fer aquesta feina els dies que venen, vostè no s'ha de preocupar, que ho llegeixo ara a casa amb més calma, ho faré 100 vegades si cal, que tindré molta cura, la pell